Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, a Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava a l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

0: Doncs una setmana més a Nits de Ràdio. Ens agrada la història. Bueno, ens agrada sempre, però li dediquem aquest espai perquè puguem aprendre a través dels llibres i a través dels seus autors i autores, i sobretot també amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure, cap on viatjarem avui? Què ens expliques, Òscar?
1: Mira, avui ens quedem a la Piel de Toro, quedem a aquesta península ibèrica, i farem un viatge diacrònic al llarg del temps, perquè avui parlarem d'un país, però parlarem de la seva geografia.
0: Val.
1: Especialment parlarem de la seva geografia mítica, perquè Espanya és un país de països, una nació de nacions, com li vulgueu dir, etcètera, etcètera. No ens ficarem aquí ara amb camises de 11 vares, sí. Cadascú que ho vegi com vulgui.
0: Ja tenim la centraleta plena de trucades.
1: Bueno, mentre no sigui com l'horizonte...

0: de poder riure, la possibilitat de sentir-se bé, de somriure, de trobar aquell punt que et fa passar una bona estona, que fins i tot et recorda aquell moment en què t'ho vas passar tan bé, gaudint de la gent que ens fa riure, de la gent i de les pel·lícules i de les situacions, que ens ha donat moments irrepetibles, allò de plorar, de riure, de tirar-te al terra i de passar-ho bé. I hi ha un fil, una persona, no és un fil per si sol, una persona que va agafant totes aquestes històries, que ens les explica, que ens les amplia i que dona molt de gust de poder llegir, que el conte a Twitter és Manuel de BCN, emulant aquest mític Manuel de Fawlty Towers, que és en Daniel Guillén. Gràcies per passar pel programa.
1: Hola, David, què tal? Bona nit.
0: En aquest cas, amb un llibre que el podem trobar en català i en castellà, Hazme reír, fes-me riure, que no sé quina de les dues portades m'agrada més, amb la qual quasi pots aconseguir que hi hagi gent que col·leccioni les dues versions, que amb això amb el temps ja veuràs
1: doncs
0: que...
1: Doncs mira, els convido perquè, a més, a cada una de les edicions té un capítol inèdit.
0: Oh, que bo!
1: Un capítol que només està en una de les dues edicions. A la catalana, que ha dit a Columna,
0: sí,
1: que és el Fes-me riure, hi ha un capítol dedicat al que jo dic que són les dues grans patums de la comèdia catalana, que és Mari Sampere i Joan Capri.
0: Sí, senyor.
1: I a l'edició en castellà, que és Hazme reír, editada per Temes d'Hoy, hi ha aquest capítol mateix, no hi és, sinó que n'hi ha un altre dedicat a José Luis Cuerda, que és el creador d'Amanece que no es poco.
0: Fantàstic.
1: També amb els xanantes, diguéssim, a tota la trup de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, etcètera, etcètera.
0: Fantàstic. I a més, en Capri mostra una part, no?, d'aquesta comèdia que en molts casos parteix, quasi et diria, del drama, no? I del drama saber-ne fer aquesta crítica constructiva a partir del riure és saníssim. I jo et volia preguntar, analitzant tots aquests grans i grandíssimes humoristes, comedians, actors, actrius, no?, que ens han donat tanta alegria, possiblement en d'altres èpoques també s'ha dit això de, és que ara això no es podria fer, no? Ara és mal moment, això possiblement ha passat sempre, però han trobat aquell raconet, no?, on treure tot el potencial, no?
1: Sí, en les diferents històries, el llibre recull 30 històries que en podien haver sigut moltes més,
0: sí,
1: o podien haver sigut unes altres 30.
0: Bueno, guarda-ho pel proper llibre.
1: Si funciona, aquest, o sigui, necessito que la gent s'animi, perquè
0: vinga,
1: si funciona potser n'hi hauria un altre.
0: Genial.
1: Però, doncs, com et deia, sí que hi ha un patró comú que és com usar la comèdia per exorcistar o per intentar millorar el que aquells propis persones que s'hi dedicaven a fer-ne se sentien malament. Un dels exemples molt clars, com tu deies, és Capri.
0: Uh-huh.
1: Aquí a Catalunya, a nivell espanyol, per exemple, podríem parlar de Gila,
0: sí,
1: que va viure des dels, sí, 18 anys una tragèdia o una brutalitat com va ser la Guerra Civil. Ell diu que va ser afusellat, tot i que el van afusellar malament i per això va poder viure, i va convertir d'això, d'aquesta penúria que va passar durant els anys de la Guerra Civil, quan ell era un nen de 18 anys, ho va canalitzar fent comèdia, fent aquells mítics monòlegs,
0: sí,
1: de la guerra.
0: Sí, sí, de les trinxeres,
1: Això mateix, o de l'enemigo que se ponga, no?
0: Uh-huh.
1: Mándenme cañones, que estos que me han mandado no tienen agujero. Coses d'aquestes que portaven a l'absurd,
0: sí,
1: una cosa que ell havia viscut des de la més gran crudesa, no?
0: Sí.
1: O sigui, realment va passar penúries en aquella guerra i va veure, doncs, morir molts amics, morir molta gent, suposo que també matar-ne d'altres, però va aconseguir fer, va ser capaç de convertir això en comèdia. I és un patró força comú amb la resta de comedians. Hi ha molts que tenen des de malalties mentals, addiccions a diferents tipus de substàncies, i la comèdia, en canvi, és com aquest petit oasis que els permet fer gaudir a la resta de la gent i alhora rebre un reconeixement o un beneplàcit per part de la gent que gaudeix els seus espectacles.
0: És que és un analgèsic i un element que et dona molta resistència, no? El fet de poder no riure tant en el sentit d'enfotre-se'n, que això és el pitjor que podria,
1: sí,
0: ser, no? Sinó de dir, de que et doni força, de que et doni situació de, bueno, si en sortim d'aquesta, no? Doncs, escolta, tirarem endavant, oi que sí?
1: Jo crec que sí, els còmics usen això una miqueta com a com això, com aquest al·licient o aquestes ganes d'agradar, de sentir-se reconegut sí. per, per, per

0: la persona que tenen al davant. I aquestes ganes d'agradar fa, per exemple, que gent com Robin Williams, doncs, que era adrenalític i que
1: sí,
0: no parava aquí durant l'escenari,
1: sí,
0: doncs això l'ajudés a superar els problemes mentals que tenia, no?
1: Sí.
0: I com ell, doncs, hi hauria molts altres personatges. Però sí que la gent que es dedica a la comèdia sí que diu que realment aquest component adrenalític es contagia molt, no? I quan veus la reacció que has provocat, un acudit ha provocat riure a la gent que tens al davant, o en altres casos com pot ser un actor de cinema o de sèries, doncs veure que el resultat del que tu fas també provoca aquest riure et dona molta satisfacció. També genera molts problemes. Per exemple, recordem recentment la mort de Matthew Perry, el Chandler de Friends, que ell mateix reconeixia en aquell documental que van fer d'aquella reunió de tots els sis amics en un especial de l'HBO, ell reconeixia que ell quan feia un acudit a la gravació de l'episodi i veia que no tenia la repercussió o no provocava els riures que ell creia que havia de tenir, se sentia molt malament, se sentia l'home més desgraciat del món, arribava a dir. O sigui, que hi ha aquest doble component, no?
1: Totalment. De fet, el Matt LeBlanc ara està malament. Porta temps ara just fa un any de tot això, i llegia que està malament, que ho està passant malament, perquè hi ha com aquesta, no vull dir maledicció, no? Però allò quan fas una cosa que és tan gran que difícilment la podràs tornar a fer, de tan grossa,
0: clar,
1: no? Això no ha, de, no ha de ser gens fàcil, de poder, de poder portar. I en aquest cas, per exemple, d'això que ens estaves comentant, i és un dels, dels ítems que toques, el del Jim Carrey, clar, ell parla, per exemple, de clarament com ha volgut separar la persona del personatge. És a dir, Jim Carrey en si mateix és un personatge que ell fa com ningú, no? Però que és un personatge i que ha arribat a un punt en què volia apartar-se. I és un personatge que ha fet feliç a molta gent, però ell ha necessitat apartar-se, no? I trobar la seva pau.
0: I com ell, Jerry Lewis, que és un dels personatges que els emparello en el capítol, faig un paral·lelisme perquè realment tothom que ha seguit les seves carreres de diferents generacions hi ha trobat molts paral·lelismes, no? De manera d'actuar, aquesta capacitat de, a vegades, moltes vegades, mal entesa com a sobreactuació, o ben entesa, perquè cadascú té l'opinió que té d'aquests còmics histriònics, una miqueta passats de rosca, però tenien unes carreres molt paral·leles, i fins i tot en el reconeixement que rebien per part del públic, no? Els dos han fet grans pel·lícules còmiques, però mai han tingut el reconeixement del món del cinema com a bons actors, fins que no han fet papers dramàtics, no? Jerry Lewis amb el rei de la comèdia al costat de Robert De Niro, de Scorsese, i Jim Carrey, per exemple, pues, amb Man on the Moon o amb el Show de Truman, no? Que eren papers més continguts, més dramàtics, no? Els còmics, la tragèdia dels còmics és que moltes vegades han hagut de recórrer al drama, precisament, per rebre aquest reconeixement del públic, no? I sí, Jim Carrey era un exemple d'això, d'aquesta manera de separar personatge i realitat, que va portar, per exemple, a l'extrem màxim quan va interpretar Andy Kaufman, que és un altre dels còmics que apareixen al Fes-me riure, en la interpretació que va fer a Man on the Moon, no? Que durant el temps que va estar de rodatge i diu que es va imbuir de l'esperit d'Andy Kaufman, i qui anava a rodar la pel·lícula no era Jim Carrey, sinó que era el propi Andy Kaufman, no? Que hi ha un documental mític a Netflix on podeu veure aquesta transformació de l'actor en el personatge que volia interpretar en pantalla.
1: Tu que ets un admirador i que saps plasmar l'essència, no?, de la comicitat de cada actor, de cada personatge, a vegades aquesta dualitat actor-personatge, no?, com per exemple el propi Manuel, no?, del personatge tan meravellós i amb situacions úniques, no?, per exemple, jo, de les meves favorites d'ell, era aquell moment en què diu "She got crazy", que comença i l'altre està esperant el moment del mastegot, perquè ja el veus a venir, i això rius, no? I això és un moment, és màgia pura, no? És talent a l'hora d'escriure, és talent a l'hora d'interpretar i regalar, no? Això queda per la posteritat, no? Podem tornar a veure i gaudir, no?
0: I pensem que Fawlty Towers o Hotel Fawlty, com el van conèixer aquí a Catalunya, és una sèrie que els anglesos, els britànics, consideren el millor programa de televisió de la història del seu país. O sigui, una sèrie que John Cleese fa quan abandona els Monty Python després de la tercera temporada del Flying Circus i diu, vull fer una petita sèrie, una cosa amb la meva dona, amb la Connie Booth.

0: i fer una sèrie i diu, me'n recordaré d'aquell hoteler que anàvem a veure quan anàvem als Monty Python, que era un tipus, el Douglas Sinclair, que era un tipus maldestre que tractava fatal els clients, i faré una sèrie basada en aquell personatge. I s'envolta una sèrie de gent, entre ells el Manuel, no? I els equívocs lingüístics que permet això, tenir un, en la versió original, pues un català o un barcelonès que parla castellà mentre tots els altres parlen anglès, i en la versió d'aquí que ens el van convertir en mexicà per poder mantenir aquesta dualitat, no?
1: Clar que devia ser complicat, no recordo com ho van doblar, però there's too much butter, 1, 2, 3, no? Sí. En aquestes safates, no?
0: Sí, és que, clar, la genialitat de John Cleese, que és per mi un dels tòtems de la comèdia, no només britànica, sinó comèdia mundial, el que va fer amb aquella sèrie, és que fins i tot un altre dels exemples és Rowan Atkinson, després, cansat de fer molt de temps televisió d'esquetxos, va dir, vull fer una sitcom, però és que tinc el referent directe tan proper del que ha fet John Cleese amb Fawlty Towers, que me n'he de remuntar a 6 segles enrere, me n'he d'anar al segle XV per fer una sèrie històrica com L'Escurçó Negre, que va ser una altra sèrie capital en la comèdia britànica, no? Però tots ells, tot el que es dedicava a fer comèdia, veia que allò que havia fet amb només 13 episodis al John Cleese amb Fawlty Towers estava fora de lloc.
1: Meravellós. Jo et volia preguntar, clar, nosaltres, una generació, o dues, quasi et diria, no? Els que érem petits quan va aparèixer TV3, quan va aparèixer posteriorment al Canal 33, som una generació que estem molt contagiats a l'humor britànic de la BBC, perquè és el que ens van donar i el que hem mamat. I jo crec que ens ha condicionat, oi que sí?
0: Sí, i a més és que, clar, per exemple, el cas de Fawlty Towers és un exemple molt clar. És que aquesta sèrie la va emetre a Televisió Espanyola l'any 81, quan era molt recent encara l'èxit de la segona temporada, que va ser el 78 a Regne Unit. El 81 va saltar a Espanya i només van emetre un episodi, perquè, entre d'altres coses, van convertir el Manuel en Paolo, que era d'italià, per poder mantenir aquesta dualitat dels equívocs lingüístics, no? Que funcionessin en castellà i en un altre idioma estranger. Clar, la sèrie a Espanya, si tu els hi parles de Fawlty Towers i de Manuel, no saben qui és. És que no ho coneixen.
1: En canvi,
0: aquí sí que van mamar, perquè també TV3, crec que amb molt encert, va comprar aquestes grans produccions de la BBC i d'altres grans cadenes britàniques i les va emetre en prime time. Amb la qual cosa encadenaven pràcticament Hotel Fawlty, Aló, Aló,
1: Aló, Aló.
0: Després els joves, el Nan Roig, bueno, totes aquestes sèries, N'hi ha que neixen estrellats, van poder veure tot un reguitzell de sèries que realment ens van marcar molt. Crec que la generació aquesta dels nascuts entre mitjans dels 70 i primers dels 80, no?
1: Absolutament.
0: I posteriori, doncs, també les remissions que han anat fent, que ens han permès això, indagar una miqueta més o conèixer, i ja veure també, quan va arribar el dual, etcètera, veure les versions originals, no?, i gaudir-les d'una manera diferent.
1: I jo soc un gran defensor de la versió original, perquè és part de la interpretació de l'actor i l'actriu, per molt necessari que sigui que hi hagi doblatge, per qui no ho pot entendre, no ho pot llegir el subtítol, etcètera. No? És a dir, una cosa no treu l'altra.
0: Ara,
1: clar, el que van aconseguir fer amb el Some Matters Do The Mon, que es deia el dia que neixen estrellats, allò de Betty, allò va ser fantàstic, allò va revolucionar tantíssimes coses. Jo et volia preguntar, clar, dediques un capítol a una, anem a dir, una seqüència, no?, de sèries, tu li dius a l'univers de les sitcoms de la NBC, que comentem molts cops al programa amb l'Òscar González, comentem que és que tornar a Seinfeld, tornar a Frasier, és quasi com tornar a casa, no? O com tornar a aquella casa d'estiu. És a dir, per molt que passi, és que no hi ha res que ens ho substitueixi. Necessitem, la tornes a veure i la tornes a gaudir igual, no?
0: Et sents molt còmode en aquesta sèrie. Si saps que són 30 minuts o 24 minuts de felicitat.
1: De felicitat,
0: Del que és les pròpies sitcoms, que passen, són situacions que passen en un ambient més o menys tancat, sigui una oficina, sigui una casa d'uns amics, sigui un bar, un lloc molt concret, i situacions que els hi passen a uns personatges que acaba sent família, no? Ens va passar aquí, per exemple, també amb Plats Bruts,
1: sí,
0: que al final acabàvem estimant el David, el López, el Ramon, etc, com si fossin parts de la nostra família, no? I les sitcoms aquestes de l'NBC i d'altres cadenes van marcar una fita. I jo parlo en el capítol aquest que els hi dedico al llibre de les sinergies que van saber crear entre elles. De fet, totes aquestes sèries que passaven a Nova York, en les quals hi ha una altra que també fora de Catalunya és poc coneguda, però que aquí jo crec que va tenir una audiència o un públic molt, molt fidel, que era Boig per tu, la sèrie que feia Paul Reiser amb la Helen Hunt. Tot això passava a Manhattan, eren diferents àmbits i van aconseguir crear uns dijous concrets en els quals s'emetien els tres episodis, un de Boig per tu, després de Friends, Seinfeld també hi havia pel mig i una altra sèrie que després va tenir menys fortuna amb Debney Coleman, de fer-les lligar totes i que hi havia una apagada en un episodi i després es veien les conseqüències amb l'altra sèrie.
1: Sí, fantàstic.
0: Doncs aquesta connexió que hi havia entre elles et permetien créixer un univers. I en el cas concret a més de Friends, per exemple, doncs com veure la Úrsula, no?
1: Sí.
0: L'actriu Lisa Kudrow, que hagués pogut ser l'arròs que feia la productora de Fraser quan va marxar de Cheers i se'n va anar a Seattle a fer el seu programa de ràdio, no? I bueno, és buscar un fil que et permeti explicar una història i connectar aquest diferent tipus de productes i fer-los descobrir a gent que no els ha vist o fer-los recordar a la gent que sí que els ha gaudit, no?
1: Jo m'haig quedat molt tranquil quan vaig veure que el llibre recollies doncs, el que són els Zas, aquella meravella. Mira, jo he col·leccionat al llarg de la meva vida molts VHS, després DVDs, després Blu-rays. El VHS em vaig acabar desfent de tot, menys de la sèrie Police Squad.
0: Tenir la sèrie Police Squad amb VHS és una fita, perquè és una sèrie dificilíssima de trobar.
1: Totalment.
0: De fet, aquí no es va
1: emetre
0: mai.
1: No es va emetre mai. I clar, veies que la majoria de gags que després van sortir a les pel·lícules ja estaven, no?
0: Sí,
1: Little Italy i totes aquestes coses, no?
0: Sí, sí.
1: Que eren meravelloses. Quins genis,
0: Són un prodigi. Els Zucker, els germans Zucker i Jim Abrams eren autèntics. Partien molt del plagi que feien. O sigui, ells eren un grup d'amics que es reunien a casa, a la seva ciutat natal i agafaven pel·lícules antigues i les gravaven de la matinada, les que metien pel·lícules de sèrie B o sèrie Z dels anys 50, i sobre això jugaven a fer doblatges falsos, com després aquí van fer els Xanantes, no? Com dèiem abans, Joaquín Reyes, o el Florentino Fernández a l'altre programa, no? I feien això, feien doblatges i jugaven a dir, hòstia, doncs aquí podríem, això podria passar així i tal. I d'una pel·lícula d'aquestes, que és una pel·lícula que es diu Zero Hour, parteix l'origen del que va ser aquí Aterriza como puedas, no? Que en l'original es diu Airplane. I quan van tenir aquella èxit espaterrant, ells deien, és que nosaltres no sabem fer ni guions, o sigui, nosaltres hem copiat el guió exacte de Zero Hour, l'únic que hem fet és fotre-li acudits visuals que a nosaltres ens agraden perquè ens feien gràcia.
1: Sí.
0: I quan els van dir, fem una altra pel·lícula, i van dir, no, és que no en sabem fer cap altra. I si ens atrevim a fer una sèrie? I van dir, bueno, doncs va, passem d'una altra, i van agafar el mateix, van fer el mateix model, van agafar una sèrie dels anys 50 de policiaca i la van convertir en Police Squad, que és l'origen de l'Agarra-lo como puedas, el personatge aquell del Frank Drebin de Leslie Nielsen.
1: Meravellós. Jo, vamos, estaria hores escoltant-lo al Daniel, perquè amb aquest hazme reír gaudireu moltíssim del que es gaudeixen en els films de Manuel de BCN, però que a més, quan està seleccionat, és una manera de poder consultar, igual que els deia, no? D'anar a la vostra sèrie de referència i poder tornar a ser feliç amb totes elles, doncs aquest llibre ens porta molts records, està ben documentat i està ben ideal per als que ens agrada l'humor. Et volia fer una última pregunta.
0: Sí,
1: sé que és difícil, perquè són tantes històries i són tants moments, però si poguessis tenir la sort de poder triar una pel·lícula o una sèrie o una intervenció d'alguns d'aquests còmics i tornar-la a veure sense saber que l'has vist abans, és a dir, riure per primer cop amb alguna d'aquestes pel·lícules, sèries, capítols, quina triaries?
0: Uf, és com tu dius, és molt complicat. Una, per exemple, de les meves predilectes, i crec de molta gent, és la del jove Frankenstein, no?
1: Sí,
0: el Young Frankenstein, que realment crec que és una meravella, també un petit miracle que se'ls va acudir a Jim Wilder i Mel Brooks, sí. I que bueno, va donar un fruit que jo crec que és un referent de la comèdia que ha vingut a posteriori, no? Com a paròdies, sense ser paròdies, més homenatge còmic d'un clàssic del terror dels anys 30 de la Paramount, com era Frankenstein. Aquesta, per exemple, jo crec que poder-la tornar a gaudir amb els ulls de nen o de jove que la veus per primera vegada i dius,

0: hi ha successió de sketchos i de gags, bueno, que són destarrillants, es podria, bueno, m'ho tornaria a fer. I poder, jo què sé, veure o descobrir, és que tantes, no? El primer Mr. Bean un altre cop, tornar a veure referents d'aquest tipus que t'omplen, o la pròpia Fawlty Towers,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però el bo que tenen aquests productes és que jo crec que amb el pas del temps, és veritat que poden haver-hi contextos puntuals que les facin més incòmode, o que ens amb els ulls d'ara les veiem una miqueta antigues, però jo crec que la majoria de les que recullo en el llibre funcionen perfectament en l'actualitat, si saps fer aquesta lectura, dir, això és una pel·lícula dels anys 50, o per exemple, jo què sé, la festa, no? El Guateque, sí, sí. De,

0: que clar, interpreta un personatge indi, si ets capaç d'allunyar-te de la tírria al blackface, totalment defensable, eh? O sigui, no estic defensant-la. Sí, sí. Però si ets capaç de veure que allò és una pel·lícula dels anys 50, que Peter Sellers no està fent una paròdia d'un personatge, sinó que està fent una interpretació d'un personatge, el Guateque és una pel·lícula que et deixes de riure. I tot això requereix aquest petit esforç, però jo crec que en moltes d'elles, per no dir la majoria, encara funcionen amb total vigència en l'actualitat.
1: Doncs només desitgem que vagi molt bé aquest llibre perquè ens pugui regalar que hi hagi una segona edició amb moltes més històries. Hazme reír, de Chaplin a los chanantes momentos inolvidables de la comèdia. Escrit per Daniel Guillén, també conegut com @manueldbcn. Ha estat un plaer, moltes gràcies i fins a la propera.
0: David, moltes gràcies. I només recordar que també hi ha l'edició en català, que és Fes-me riure, que edita Columna, i que són, dic, les mateixes històries, més aquest afegit de Joan Capri i Maria Sampere. Una abraçada ben gran, David. Gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

Avui parlem d'una de les moltes dones que van contribuir al desenvolupament de les avantguardes europees dels anys 20 i 30 del segle passat. Sophie Teuber. A tall d'anècdota, la seva imatge apareix als bitllets suïssos des de 1995.

feminista. Aquesta influència materna contribueix, per descomptat, al fet que Teuber es converteixi en una artista tan polifacètica. La seva carrera comença al Cabaret Voltaire. Allà Teuber desenvolupa les seves danses abstractes i dissenya propostes de vestits. El seu llenguatge s'expressa a través de la pintura, la dansa, l'arquitectura, l'escenografia, l'escultura o el disseny d'interiors, entre altres. El 1915, Teuber coneix a Zuric qui serà el seu marit i còmplice, l'artista Jean Arp. Arp estava absolutament fascinat pel talent de Sophie, a qui sempre va concebre com una companya i artista. Arp, que s'hi va casar el 1922, definia Sophie com a serena, lluminosa, veritable, precisa, clara i incorruptible. De fet, molts dels artistes que la van conèixer l'admiraven moltíssim. El poeta i historiador del moviment dadà, Hans Richter, va dir d'ella que no va ser només una ballarina i professora, sinó una pintora abstracta en una època en què aquell estil tot just començava. Amb una carrera marcada per l'esclat de les dues guerres mundials i l'efervescència cultural europea, l'obra de la parella Teuber-Arp ha passat a la història com el fruit d'una col·laboració estreta i innovadora.

1889. Toibert neix a Davos, a Suïssa. És la menor de 5 germans d'una família burgesa. La seva mare és pintora, fotògrafa i s'apassiona per la política i el moviment feminista.

0: Ja sabeu que a Nits de Ràdio ens agrada escoltar les històries, proposar-vos novel·les, per exemple, que ens expliquin coses de la vida, coses que ho hem viscut o no, però que ens hi volem ficar en aquesta pell per comprendre les situacions, les històries i les vivències que ens expliquen. I en aquest cas, la novel·la que us proposem avui ens proposa, ens parla del que suposa la maternitat. I no sempre s'entén de la mateixa manera o ho hem d'entendre de la mateixa manera. Per això estem molt contents de poder saludar la seva autora, la Marta Grau. Marta, molt bon dia.
1: Hola, David, bon dia.
0: Una casa on tornar. I és que s'ha parlat molts cops d'aquella figura del niu, no? De allò que en deien abans del niu buit o d'abandonar el niu, no? Aquella figura retòrica, entenent com el niu la casa, i que, clar, quantes mares de fa temps, Marta, perquè això ja és de fa temps, clar, tenien aquests, fins i tot el síndrome del nido vacío que en deien, no? Clar, quan ja havien criat, escolta, ja semblava que s'havia acabat el món. Quines bajanades a vegades ens hem trobat, no, Marta?
1: Sí.
0: En la forma d'entendre la maternitat com si només fos d'una manera i fos la cosa més important i imprescindible per una dona. Per sort han canviat moltes coses, però moltes encara s'han de plantejar, no? D'aquí que una novel·la ens expliqui una d'aquestes possibilitats o històries o manera d'entendre-ho, no?
1: Exacte. En una casa on tornar, el que m'ha agradat és explorar una mica la maternitat vista avui dia, no? Mm-hmm. Perquè fa una mica també una revisió de l'Ona, no? Que és una dona d'avui dia de gairebé 40 anys, que no volia ser mare, mm-hmm. i de sobte es troba com en una situació d'una nova família que no és la seva família, perquè s'ajunta a un home divorciat, que ja té mm-hmm. una filla, i aquí se li desperta algo que ella mai havia volgut, perquè tenia com de referència la manera com havien criat la seva mare i la seva àvia, no? Amb aquesta, això que estàs dient, aquest bolcatge total a la maternitat, sí. on el niu buit era com, no?, l'angoixa més gran que se'ls venia de sobre. I ella no, ella vol ser una dona que en realitat no volia ser mare d'aquella manera, com semblava que, no?, venia sent la tradició familiar.
0: Sí, i és que les circumstàncies

0: ara són molt diferents, llavors ja qui conscientment decideix que no vol ser mare i per tant ho decideix, però a vegades les circumstàncies o algú ho vol ser, però les circumstàncies tampoc no hi ajuden. Temes laborals, temes... mil històries, no? Que en aquest cas doncs et venen canviades per la parella, no? Que es troba a l'Ona i que, clar, ve amb una penyora, diguem, no?
1: Efectivament, o sigui, a més hi ha com un doble gir en aquest sentit, perquè a part d'aquella es troba com fent de la madrasta típica del conte, però des de no versar en positiva, perquè comença a estimar-se massa una nena que no pretenia estimar-se tant, de sobte ella també com ha de lluitar contra aquest neguit de dir, és que jo havia decidit que no volia ser mare, i era el pacte que tenia amb aquesta nova parella, que ell no volia tornar a passar pel fet de tornar a criar, que l'havia portat, diguem, a que el seu matrimoni hagués fracassat en no haver sabut dur una bona criança, no?, en conjunt, i aquí hi ha el gran conflicte.
0: És interessantíssim el conflicte que genera la història que ens explica la Marta, que a més, Marta, tu has fet molt, molt guió televisiu, i per tant imagino que, clar, que quan un fa televisió, quan un fa novel·la, ha d'intentar adaptar, a veure com explica la història, no?, de forma diferent.
1: Sí, a veure, són dos llenguatges molt diferents, però al final tenen una cosa en comú, no?, que és la voluntat d'explicar històries sobre personatges, com a mínim des del meu punt de vista.
0: Sí.
1: Aleshores, el que té l'audiovisual és que treballem molt amb la trama, amb els girs, etc. I que això l'altre dia ho comentàvem a la presentació al llibre, que és una cosa que ja portem els guionistes com de sèrie, que al final els llibres tenen com aquest pols narratiu que sempre van endavant. Però clar, tu a l'escriure la novel·la el que et pots permetre és entrar en el cap dels personatges, treballar els pensaments, la literatura, que és tot allò que el cinema no et permet, no? o a les sèries, que treballes molt més amb la imatge i amb la poètica de la imatge, però no amb el pensament o la sensació del personatge.
0: Amb el pensament, amb aquesta manera que pots canviar les velocitats també, si vols.
1: Exacte.
0: I pots canviar, com fas aquí, doncs, la forma, no? Com t'arriba, no?, la informació, ja sigui amb un narrador o ja sigui amb altres formats, com pot ser, doncs, com si fos una carta o com si fos un missatge, no?, com si fos cosa que amb l'audiovisual potser és més complicat, no?
1: Sí, l'audiovisual té altres virtuts, no?
0: Sí.
1: A mi m'agraden molt els dos formats.
0: El diàleg,
1: permet,
0: no?
1: Exacte, una cosa molt diferent. Però és cert que la literatura el que et permet és molta més llibertat narrativa a nivell fins i tot formal, no? I en aquesta novel·la m'he pogut permetre treballar des de la tercera persona una part, però després amb una, diguem, com amb una segona persona, que és aquesta carta, que es dirigeix a un segon personatge.
0: No desvetllem coses, no fem
1: no
0: spoilers aquí,
1: res.
0: No, només és per... Exacte.
1: Ens té molt de no fer spoilers. Doncs això, hi ha aquest segon personatge que es va intercalant, no?, i que et permet un llenguatge més literari, des d'un altre punt de vista, que no és el que normalment et pots permetre amb audiovisual, no?, que és més omniscient.
0: A mi el que m'apassiona d'aquesta novel·la, d'Una casa on tornar, és que, clar, ens permet tocar des de... Hi ha moltes vivències, encara que sigui la de l'Ona, hi ha moltes vivències que ens venen a la ment en la realitat d'avui dia, no? És a dir, clar, abans no només plantejava el cas de les dues generacions que són les en les que es mirava i no volia repetir el personatge, que són que suposadament tota la seva vida i la seva màxima felicitat era ser mares, però que després potser no era tan bonic com semblava. I en canvi, allò que ara semblava que ostres, quin d'això avui dia, no? Quines complicacions ser mare per prosperar a la feina, o si et pot, no tens vida o qualsevol cosa d'aquestes, i en canvi pues des del zero vas pujant cap a dalt, no? Cap a cada cop t'agrada més, no? És curiós, això.
1: Exacte. Sí, vaig voler donar-li com una volta, no? Perquè també ara estem molt generacionalment, no?, amb aquesta idea que també es treballa a la novel·la, que sigui totalment lícit les persones que no volen ser mares, no? I, òbviament, el dret al propi cos, la decisió, no?, de la dona de ser qui vol ser i viure com vol viure, però, òbviament, aquí també entra la decisió que pugui ser realment genuïna de tenir un fill, no? I que es pugui combinar amb el dret a poder seguir tenint una vida pròpia. Que és una mica el que li passa, o sigui, el personatge amb aquest debat, no? De dir, sí. És que clar, o sigui, hi ha algun altre personatge, com tu dius, no? La seva cunyada, que et dona un contrapunt d'una altra mirada de què és ser mare, i que, bueno, o sigui, hi ha moltes maneres de ser mare, que, sí. que és el que es planteja, i para, vull dir, perquè aquí exacte. No estem parlant només de les dones,
0: sí.
1: i, òbviament, totalment. Els homes també els he intentat posar al centre, perquè és el que estem, no?, demanant una mica socialment, de que tots tinguem cura una mica de tots, tant de, no?, la gent a càrrec que tenim més gran com també dels propis fills, que no siguin les dones, no?, només qui se n'ocupin.
0: Clar, perquè a l'hora de crear una història, no?, que giri entorn de la maternitat o de la paternitat, si també en parlem, clar, el model que durant molts anys ha existit a la novel·la, a la literatura, parlava d'unes relacions que es perllongaven en el temps, que duraven molt, que tenien quasi no la necessitat, però sí la missió de ser eternes, en quant a relacions, no? Clar, avui dia el format és quasi tot el contrari. Vull dir, lo habitual és que hi hagin diverses parelles, lo habitual és que hi hagin divorcis, separacions... Llavors, clar, el pes que té la maternitat encara és més fort, no? En una mare, davant d'aquests dubtes, no? Davant de la incertesa del que pot ser, no?
1: Totalment, abans diguem que ara estem vivint potser més les relacions des d'un lloc més conscient, de no estar per estar, de que no estem obligats a quedar-nos en relacions que no ens agraden, en relacions tòxiques, no? Perquè òbviament les dones, doncs, hem aconseguit moltes, encara n'hi ha algunes que no, però emancipar-nos i poder, no?, tenir la nostra pròpia vida,
0: sí.
1: i això ens permet, doncs, sí, quan una relació s'ha acabat, poder-la donar per acabada. Clar, això complica molt el model, no?, que ha establert de la família, no?, sí. que sempre dic jo, no?, sí. el pare, la mare, els nens i el gos, no?, i la casa, que ens han venut, perquè, clar, tot ho complica molt més i estem començant a viure que no hi ha encara prou representativitat, nous models familiars, una mica que també es parla al llibre, que no sabem com gestionar-los encara, no? Això, no? Famílies de nova creació, o sigui, perquè, no?, perquè es tenen amb una nova parella, o sigui, perquè estàs criant el teu fill amb algú que no és la teva parella, perquè t'hi trobes, un amic, una amiga, un company, un germà, o sigui, que acaben passant moltes coses que no era la família tradicional, que semblava que si no tenies allò ja havies fracassat a la vida. Doncs no, avui dia hi ha moltes maneres de criança, de cuidar-nos, és una mica el que també vol explorar la novel·la.
0: Una casa on tornar, que com bé estem parlant amb la seva autora, amb la Marta Grau, hi ha un element que és que, així com per exemple, hi ha molta gent, moltes persones que ara amb la identitat de gènere, amb la sexualitat, doncs ara comencen a dir allò de ostres, per fi tinc referents, no?, personatges que en parlen, no?, i que hi ha hagut moltes generacions, pues, que no veien en la literatura, que no veien en la ficció, tu que treballes els dos aspectes, pues, també això ha de ser ja no tant amb identitat, sinó amb formes, no?, de relacionar-se o en formes de criar, no?
1: Efectivament, sí. Que d'alguna manera també estem, no?, creant nova representativitat en l'imaginari col·lectiu a través de les sèries, com estàs dient, no?, a través de noves identitats, però també a nivell de família, no? Els nens d'avui dia a l'escola s'estan trobant, doncs, amb famílies que són monoparentals o de dos pares o de dos mares, i que se'ls vagin normalitzant, doncs, nous models on els nens puguin també veure que està normalitzat i que no és que estiguin de menys, no? Que fins ara semblava que si eres monoparental estaves de menys. No, tens un altre cercle que també t'està criant amb el mateix amor que podia ser el d'un pare i una mare de la forma tradicional.
0: Jo et volia preguntar, ja per anar acabant, Marta, no creus que això, a més, ajuda novel·les com la teva, històries, el que veiem, i aquesta normalització, aquest tocar més referents a la literatura, en el cinema, en les sèries, el que farà també és treure pressió a l'hora de crear una família, a l'hora de ser mare, a l'hora de ser pare, traurà pressió perquè ja es veurà que hi ha més d'una possibilitat, més d'un model d'èxit?
1: Exacte. Jo esperem que sí, és una mica
0: esperem,
1: amb el que estem treballant. Molts dels autors i autores que conec, que estem intentant, no?, crear aquests nous models on realment se senti exitosa la vida que tu tries, no la que la societat t'imposa, sinó que siguem realment molt conscients de per què escollim el que escollim, per què escollim viure amb qui escollim viure, i per què escollim ser mares o no ser-ho des d'un lloc realment genuí, no perquè ve imposat per la societat.
0: Que el camí que vagis triant sigui el de l'èxit, no? L'èxit sigui anar tirant endavant i anar vivint, i anar passant etapes, i anar-te deixant sorprendre, com és el cas de l'Ona, no?
1: I que sigui un camí cap a la plenitud personal, de que estàs satisfet, no? Quan mires enrere, sí, amb totes les decisions que has pres, sí, i perquè realment has sigut fidel a tu mateix.
0: Fantàstic. Doncs què més que recomanar? Aquest Una casa on tornar, una bona proposta en la que viatjarem a través de l'Ona, de les seves decisions, de la seva experiència, i ens deixarem sorprendre i viure, que al final la vida són mil formes diferents d'entendre la realitat. Marta Grau, moltes gràcies per haver passat per Nits de Ràdio i fins la propera.
1: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Una abraçada.

0: Mai ens queda clar si hi ha una consciència comuna popular, però com a mínim sí creiem que almenys tots els oients i oient, bueno, tota la gent que contacta amb nosaltres amb Nits de Ràdio, doncs intentem que tingui una visió el més global possible, no només de moltes maneres de pensar i viure, sinó també de ser, perquè tots tenim dret a ser, a estar i a ser compresos, a ser escoltats i augmentar el nostre coneixement sobre situacions que tots ens hi podem trobar. I és que avui el cas que analitzem és el de quan, i el títol del llibre crec que és fantàstic perquè descriu molt bé la situació pel que va passar la seva autora, és El hijo inesperado. I és que parlem amb Gemma Vilanova. Gemma, molt bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: És molt bona manera, imagino, no?, aquesta frase de dir, bé, no és el que ens esperàvem, però a partir d'aquí, què fem, no, Gemma?
1: Sí, la veritat és que quan vaig escriure el llibre, que de fet és la història del meu fill, que sí, té autisme, no?, doncs la veritat és que no vaig tenir cap dubte amb el títol, no?, uh-huh, perquè realment va ser un fill inesperat, no? No pots saber-ho de cap de les maneres que tindràs un fill, doncs, amb aquest trastorn, i quan passa, doncs sí, has de mirar d'acceptar-ho i de tirar endavant, esclar.
0: Jo et volia preguntar, el fet de ser escriptora, això hi ha com una obligació moral, no? O deus tenir aquesta sensació de dir, jo això ho he d'explicar, jo això ho he de fer comú, perquè així segur que puc ajudar a molta altra gent, oi?
1: Sí, jo crec que cal.

0: Cadascú tenim doncs, les nostres habilitats, no? Els nostres punts forts i crec que en aquests casos, en aquestes situacions en què realment som una mica únics podent explicar doncs, una experiència en concret, doncs, hem d'aprofitar doncs, en allò que som bons per poder-ho traslladar, no? Si és escrivint, si és cantant, si és muntant una organització... Exacte. Doncs, que pugui doncs, ajudar a persones, en aquest cas amb autisme, no ho sé, que cadascú ha de veure quina és la via per poder-ho doncs explicar i poder col·laborar en aquest sentit.
1: Tu ja ets mare i per tant, quan saps que tindràs un fill que està dins del que es diagnostica com a trastorn de l'espectre autista, i és una cosa que comentes en el llibre, vas tenir clar o vas arribar a la conclusió, no sé si immediatament, vull que ens ho expliquis, de que els germans, les germanes han de ser, en els casos, si és un fill únic, evidentment és diferent, no? Però en els casos que ja hi hagin altres germans, han de ser part imprescindible, no? D'aquesta nova situació.
0: Sí, jo crec que tenir una família potent en el sentit doncs, amb membres doncs, implicats, en aquest cas també molts germans i bé, tot l'entorn diguéssim que envolta el nen en aquest cas amb autisme, doncs és molt important, no? I en el meu cas ho vaig tenir claríssim, el Josep és el meu fill, tenia una germana més gran, 2 anys més gran, i la veritat és que nosaltres d'entrada ens haguéssim quedat amb dues criatures, no? Però el fet de precisament ser el Josep amb, bueno, com és, amb aquest trastorn i tenir autisme, doncs em va fer pensar que potser havíem de ser una família més gran, no? Per poder-nos doncs, ajudar una mica més els uns als altres. La veritat és que va ser un pensament una mica irracional, eh? Potser una mica més que irracional, molt del cor, no? Gens cerebral.
1: Anava a dir, no hi veig, hi veig tota la lògica del món, eh? Com a pare ho puc entendre perfectament, de dir, no li vull posar a la meva filla tota la responsabilitat, no? És a dir, que tingui ajuda, no? Jo crec que és molt humà aquesta reacció.
0: Sí, i no només la filla, sinó en el moment, perquè clar, tu suposo que ho dius més en clau en el sentit de cara al futur,
1: no? Sí, cara
0: de
1: futur,
0: no?
1: Correcte, sí.
0: Però en el present mateix, el fet de ser una xarxa, un grup més gran, fa que, bueno, quan un està millor, doncs pot ajudar més, quan està pitjor són els altres els que tiren del carro, i la veritat és que és, bueno, per nosaltres ens ha funcionat molt bé, i la idea de tenir un altre fill va ser precisament aquesta, buscar això, una xarxa més potent.
1: M'agrada molt el concepte, Gemma, de xarxa, perquè és molt gràfic d'entendre que això, no? que el pes, fent servir la metàfora, existeix, però que entre tots, no? Ajuda que la força sigui menys feixuga, no? De tirar endavant tot això.
0: Sí, és així mateix com tu dius.
1: David, has estat mirant el llibre i tenies alguna consulta que volies fer, David?
2: Sí, mira, d'entrada, abans d'entrar en el llibre, jo tinc un amic, un bon amic que és psicòleg i que ha treballat durant molt temps a la Fundació Friends, que és una fundació que hi ha aquí a Barcelona, una mica per ajudar aquests nanos amb trastorn de l'espectre autista. I moltes vegades em comentava el gran desconeixement que tenim a la societat sobre el trastorn de l'espectre autista. Una mica perquè és que, clar, és que engloba moltes casuístiques diferents. I moltes vegades ens fem una idea, sempre hem tingut la idea de la persona autista com aquella persona que quedava una mica apartada, que no es comunicava, però hi ha moltes diferències entre uns casos i uns altres i que poden donar lloc a diferents situacions. Des d'aquesta fundació, per exemple, es treballa molt perquè puguin tenir una certa autonomia. En el cas del vostre fill, Gemma, com estaria el tema de l'autonomia?
0: Bé, ell en aquests moments té 13 anys i té un trastorn de l'espectre autista força greu. Llavors, jo la veritat és que en aquests moments et diria, si hagués de projectar, de dir-te com serà en el futur, el veig difícil que realment pugui ser molt autònom, sí que amb algunes coses, però no viure una vida independent, no? Yeah. Però clar, això és com tu deies, els casos són gairebé únics i tant, n'hi ha tants com persones amb trastorn de l'espectre autista, perquè precisament com que és un espectre, doncs hi ha gent menys afectada i gens molt més afectada, no? Llavors, el tema de l'autonomia és molt important i cadascú en el seu nivell, no? Autonomia és poder anar sol al lavabo, autonomia és poder menjar sol, autonomia és poder vestir-se sol i, evidentment, autonomia també és poder fer

0: coses, anar a una activitat sol o potser fins i tot viure sol, no? Llavors aquí jo crec que els graus d'autonomia que són importantíssims també s'assoleixen en funció del grau de gravetat, no? Del trastorn.
1: Clar, aquí,
2: digues,
1: David.
2: Que justament també dificulta molt de vegades la integració. I és que, per exemple, en el trastorn autista, físicament, nosaltres veiem un noi i una noia que el pateix i no el podem diferenciar físicament, clar, a diferència d'altres trastorns, que sí que físicament existeixen uns trets diferencials. Això fa que socialment de vegades sigui complicat. Perquè, de fet, hi ha un capítol del llibre en el que es diu Mirades, en el que expliques una situació que et va passar tu a la platja. I clar, és la mala interpretació que fa una parella de com es comporta el vostre fill, perquè no sap que això és fruit de que existeix doncs, aquest trastorn i que ell es comunica d'aquesta manera i que és feliç doncs, menjant unes patates fregides, és el que expliques, una bossa de patates a la platja i ell se les menja i potser fa soroll menjant-se-les i és el més feliç del món. I aquesta parella us recriminava una mica, que, com dient, no has educat bé el teu fill. Doncs estàs coneixement moltes vegades en la societat.
0: Sí, a més, precisament m'agrada que parlis d'aquest tema perquè crec que és el tema crucial i el punt clau amb la integració de les persones amb autisme precisament és aquest desconeixement social que hi ha, no? que ràpidament són jutjades moltes vegades pel seu comportament i això els fa mal no només a ells, sinó també a les famílies que en tenen cura, no? Que també és molt, molt important. I justament el capítol que comentes de l'incident aquest a la platja va ser el primer capítol del llibre que vaig escriure, no? El llibre té 10 capítols amb 10 històries diferents, però aquest capítol és el primer que vaig escriure i ha quedat, de fet, després ha quedat al mig del llibre perquè al final estan ordenats força cronològicament els capítols per donar una mica una visió del que és l'experiència de l'evolució, no? de viure amb el meu fill amb autisme. No? Però aquest capítol jo crec que és un dels temes centrals del llibre, el que tracta, que és el de l'acceptació de la diferència i el d'intentar aturar aquests prejudicis que moltes vegades tots tenim. I va més enllà del tema de l'autisme, això, amb qualsevol diferència i amb qualsevol trastorn o malaltia o qualsevol tema, no? que jutgem. Tenim la tendència de jutjar sense mirar abans i observar què és el que està passant. No?
1: I també per una qüestió, i vull relativitzar de qui és la culpa, per una qüestió d'ignorància global, d'ignorància de societat. I jo aquí sóc molt pesat amb aquest tema i sé que em perdonaran els professors i les professores perquè ho fan tot amb la millor de les intencions. Però aquí hi ha qui sigui responsable dels currículums bàsics, no? que ha de tenir tot infant en l'ensenyament doncs, més bàsic, és que hi ha d'haver totes aquestes coses. Per què ens serveix? És a dir, per què ens serveix coses que poden relativament ser complexes, com pot ser coses doncs, des de física, química, doncs, tenir una perfecta ortografia, si no som capaços de saber què vol dir un trastorn d'autisme, què vol dir doncs com actuar, escolta, tampoc cal fer un màster, però tenir unes nocions mínimes de coses que són imprescindibles per la vida, no?
0: Sí, i al final la sensibilitat és molt, molt de cadascú i no sé si pot arribar realment a ensenyar-se, no? Però tenir una mica de coneixement de la realitat de les diferents persones, de les diferents realitats que existeixen és superimportant i ser obert també a acceptar aquestes diferències. I això sí que potser es pot practicar.
1: Sí. No, i et dic una cosa, que molts cops quan es critica el jovent per certes coses, i aquí a vegades comentem no certs aspectes que són millorables, una cosa que tinc claríssim és que tenen tota la capacitat i l'empatia, la tenen tota. És a dir, el que cal és motivar-los a que la facin servir, no? El problema és si no ho fem, perquè si no ho fem, escolta, la gent està per altres coses, no? Però que jo detecto també amb el jovent molta capacitat i molta tendresa i que ens passen la mà per davant amb moltes coses i d'aquestes també, de capacitat d'adaptar-se, d'ajudar-se, però cal que els hi donem les eines i el coneixement. I ara que dèiem això de les eines, clar, un dels temes també capdals davant d'aquestes situacions és que, clar, no tothom té la mateixa capacitat econòmica, no, per exemple, per poder tirar endavant aquestes situacions, no?
0: Sí, la veritat és que, clar, quan et trobes en una situació com aquesta, doncs busques recursos, no? I a nivell públic doncs, hi ha

0: poca cosa, llavors intentes, doncs, és difícil trobar llocs on puguis, doncs, tenir teràpies o tractaments, o inclús més que teràpies i tractaments, activitats, diguéssim, extraescolars, no? Tot el que seria la part més d'escola potser estaria més cobert, no? Però
1: Val.
0: tota la part d'oci i la part d'activitats extraescolars que qualsevol nen fa, no? Actualment, doncs és més difícil de, no només perquè no només pel cost que poden tenir, sinó pel fet de que no n'hi ha masses, no? Llavors és complicat aquest tema, és un dels temes que jo crec que s'hauria de millorar moltíssim, no? El fet de que hi haguessin opcions d'això, d'oci per persones amb autisme i amb altres trastorns o amb altres problemes, no? Per poder-los fer.
1: El tema del diagnòstic també és un tema important i cabdal, no? Imagino que, clar, molts cops doncs, aquest desconeixement doncs, dificulta molt el donar amb la tecla adequada. I no sé si clar, els primers anys són els més importants a l'hora de ja començar a encaminar cap a que li puguem treure el màxim rendiment possible a aquesta criatura, oi?
0: Sí, el tema de l'estimulació precoç o detectar, tenir un diagnòstic. El diagnòstic de vegades és difícil de tenir-lo molt d'hora perquè, clar, al final l'autisme es diagnostica mitjançant o a través de símptomes, no? No existeix cap prova mèdica o biològica com una anàlisi de sang, no? Que et pugui dir si
1: Correcte.
0: aquesta persona té autisme, sinó que el que es mira és si aquesta persona té dificultats de comunicació, retard en el llenguatge, interessos restringits. Clar, tot això són símptomes que s'han d'observar, no? I
1: Clar.
0: segons el grau d'afectació, doncs és més d'hora o més tard, no? Que realment es pot dir, mira, aquesta persona té un trastorn de l'espectre autista. Però si es comencen a veure indicis, es poden treballar coses des de molt d'hora, i això és important. Jo crec que, a més, cada cop hi ha més coneixement també entre els propis pediatres, no? Perquè, com comentàveu abans, l'autisme físicament, doncs, no es veu, no? I llavors moltes vegades quan el nen és molt petit són els pares els primers que detecten coses i ho comenten al pediatre, i de vegades, a cada cop més, ja et deriven a neuropediatres, no? Però igual algunes vegades hi ha el dubte, no? De si és el pare que està una mica, doncs, obsessionat o no,
1: Ja
0: i la
1: t'entenc.
0: veritat, sí, perquè el nen, és el cas, per exemple, del meu fill, no? Era absolutament normal d'aspecte, no? I llavors va costar una mica que la pediatra, de fet, ens fes una mica de cas, no? Perquè
1: Imagina't.
0: nosaltres, clar, perquè nosaltres el dèiem coses que comparàvem amb la seva germana
1: Clar,
0: gran, que no
1: clar,
0: eren
1: clar,
0: iguals,
1: clar.
0: i al principi també una mica per no alarmar, doncs la pediatra deia, esperem els 2 anys, i els 2 anys efectivament la neuropediatra, doncs, va veure clar que, tot i no donar-nos un diagnòstic definitiu, hi havia uns trets allí que s'havien de començar a treballar i d'estar alertes, i finalment
1: De
0: sí que
1: fet, Gemma,
0: va...
1: tu ja havies trobat per Google, tu ja havies investigat i
0: Sí.
1: havies trobat que alguns dels trets ja et portaven cap allà, oi?
0: Clar. Sí, és allò que no, tu vas pensant, no t'ho vols creure. També només les úniques referències que tenia a nivell d'autisme eren com les que comentaves tu, segurament de pel·lícules, no?
1: Clar,
0: De la
1: clar.
0: típica pel·lícula per edat, el meu referent és Rain Man,
1: Sí, sí,
0: suposo,
1: sí,
0: o
1: sí, sí,
0: fins
1: sí,
0: o el
1: totalment.
0: llibre, no? El curiós incident del gos a mitjanit, que seria més un tema d'Asperger, però no tenia més referents, no? I llavors segurament sabien més els tòpics, no acabaven de coincidir amb el que veien el meu fill. I al final mires a internet, trobes coses, t'espantes, i és
1: Clar.
0: quan comences a insistir més, no? Hem d'anar, i al final vam anar amb una neuropediatra, i sí, anava per aquí el tema.
1: Hi han també
0: Comentaves?
1: anat... Digues, digues, David.
2: Sí, comentaves justament els referents. Bastant recentment, a Netflix hi ha una sèrie que s'ha fet molt, molt famosa. No sé si l'has vist, és Atypical. Clar, jo no sé si consideres que això és positiu o no
1: Mira,
2: ho és tant,
1: és
2: perquè
1: molt...
2: dona una visió molt
1: Sí.
2: concreta, clar, d'una persona
1: És
2: que
1: molt
2: té
1: bona,
2: uns
1: sí,
2: trets molt
1: aquesta.
2: concrets.
1: Sí, pensava el mateix de, per exemple, quan has dit això de l'Asperger amb The Big Bang Theory, no? Vull dir que a vegades un exemple pot ser bo, però no suficient perquè et pots pensar que tothom és així i és el que diem, no?
0: Exacte.
1: N'hi ha moltes varietats, sí.
0: Exacte, i a més en el cas de l'Asperger jo crec que és el que més s'ha fet, a banda de la pel·li Rain Man que comentava abans, les sèries que es fan ara,
1: Sí,
0: o
1: sí.
0: també alguna d'algun metge o el que sigui,
1: Sí.
0: clar, són Aspergers que bueno, són persones que estan dins del trastorn de l'espectre autista, però que, per exemple, no tenen res a veure amb el meu fill, saps què et vull dir? És una altra història. Llavors, Està bé que es visibilitzi, cert, però la gent hauria de ser conscient que l'autisme no només és allò. Hi ha molts casos, una casuística molt diferent, no?
1: Sí, sí, sí. No, no, totalment interessant i és totalment cert això que diem, no? Perquè, clar, és com si de les pel·lícules només tinguem

0: un exemple, no, de tipus d'amistat o un tipus de relacions, no? Necessitem molts i molts variats, no? I amb tots aquestes situacions, quantes més diferents puguem conèixer, doncs més fàcil ens serà, doncs, comprendre les situacions i també, imagino, l'empatia, no només amb el Josep, sinó amb vosaltres, no? Amb els pares també és important, no?
1: Moltíssim, moltíssim, sí, sí, l'empatitzar, jo ho comentava abans, és tan important tractar bé, diguéssim, i empatitzar amb les persones amb autisme com amb les persones que en tenen cura, no? Perquè conviuen amb ells, doncs, a diari i en tenen, bueno, s'estan per tot el que necessiten i la veritat és que els hi fa molt de mal, no? Quan reben mirades, sobretot moltes vegades de desaprovació, com si diguessin això, maleducat o el seu fill o no l'haguessin, diguéssim, ensenyat tot allò que cal, no? I això fa mal.
0: Comentes en algun cas aspectes de, clar, cal tenir molta cura, molta vigilància i hi ha fins i tot escapades. Clar, això requereix un sobreesforç, no?, pels pares.
1: Sí. Sí, sí, s'ha d'estar molt atent, perquè les persones amb autisme en molts casos, moltes vegades, tenen alguna etapa d'aquestes de fugides, que dic jo, que és que, bueno, tu estàs atent, en el cas, clar, puc parlar del cas del meu fill petit, no? Quan era petit, que estaves atent amb ell, vigilant-lo com estava jugant en un parc i de sobte, jo què sé, rebies un missatge al mòbil, miraves un moment al mòbil, aixecaves la mirada i, up, ja no hi era, no? I aquest no hi era, a més, era apretar, córrer. Fort,
0: sí, això
1: ens va passar dos o tres cops, inclús havent de trucar als Mossos i tot plegat, però afortunadament no va passar res.
0: Sí, però... I
1: afortunadament va ser com només una etapa, no? Una etapa d'uns mesos en què ens va passar això i que ara, doncs, no ho ha tornat a fer, però la seguretat de que no torni a passar, la veritat és que no la tinc.
0: Doncs recomanem molt als nostres oients conèixer aquestes realitats, aquestes situacions, i més quan està tan ben explicat i amb aquesta positivitat i alegria que et felicitem, Gemma. El hijo inesperado, una bona forma de conèixer el que dèiem, realitats, que aquest món tenim moltes de realitats. Gemma Vilanova, un plaer i que vagi tot molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I a Nits de Ràdio també fem una visita al món del coaching, perquè necessitem aquestes píldores, aquestes energies, aquestes petites càpsules que ens permeten, doncs, encarar el dia a dia, o la nit a nit, com diem aquí, d'una manera més optimista, més enèrgica i amb un objectiu clar. I és el que fem sempre amb el nostre coach, en Jordi González Guillem. Jordi, molt bona nit.
1: Bona nit, David. Bona nit a tothom.
0: Sempre el dia a dia o la nit a nit, depèn de quan et toqui el torn, etc. Sempre sí. Hem d'agafar les coses amb il·lusió, i és normal que a vegades hi hagi baixades, hi hagi com petits ondulacions, no? Perquè això és, sí, és lògic, és comprensible, i no hem de lluitar tampoc com per això. Ara, el que sí que és la nostra funció és buscar aquests mecanismes que ens tornin a activar, no? I avui precisament ens vols parlar d'un que crec que ajuda en aquest camí, que és dir, doncs, avui és el dia.
1: Sí, avui és el dia, avui és el primer dia del resta de la nostra vida. Mira, suposo
0: aprendre... M'encanta aquest tema, t'ho he de dir, Jordi, sí, perquè sí, em sembla brutal.
1: suposa aprendre, a veure, el control de la nostra pròpia vida, de cada elecció, clar, és molt important, que perguin ens portarà a un resultat o a un altre, no? Però sempre serem nosaltres els artífecs de la nostra realitat. Un nou canvi, i jo sempre dic, de viure amb aquesta il·lusió sempre, no? Sabent apreciar, sobretot, el nostre present, i a més una cosa que per mi és decisiu, en la teva pròpia manera, en la nostra pròpia manera de ser, de pensar, de sentir i d'actuar.
0: Mm-hmm. Això és importantíssim, perquè això és el que ens permet que nosaltres ens anem encarant, ens anem modificant, ens anem adaptant, ens anem moldejant, no? Allò que volem assolir.
1: Sí. Sí, acomodir-te, o sigui, nosaltres no hem d'acomodir-te

0: de la etapa anterior. Mm-hmm. És a dir, l'etapa anterior és nostàlgic, David, és nostàlgic. Mm-hmm. Tenim que viure a l'avui. És a dir, sempre diem a l'avui és ara, a l'avui. I a més també tenir consciència dels assumptes pendents, no? És a dir, poder d'alguna manera solucionar coses que tenim pendents, perquè aquestes coses que tenim pendents també nos dilata molt, les dilatem i després lògicament és més complicat prendre decisions. I es comença a planificar el dia d'avui i a partir d'avui.
1: Sí, sí. I això és el més important, perquè clar, si no, passa això de, bueno, ja ho deixaré per més endavant, no? Bueno, hi ha un moment en què tu n'ets conscient, a vegades és per un factor extern, a vegades costa trobar el moment i ha de passar alguna cosa perquè tu diguis, ep, avui és el dia. Ara és aprofitar, no?, aquest incident, aquesta, doncs, que et quedes parat a la carretera, saps? Que el tren se't para. Qualsevol història, qualsevol mecanisme que pot canviar aquesta realitat pot ser un bon moment per dir, doncs mira, allò que tenia pensat, allò que tenia ideat, posem-ho en pràctica, no?
0: Sí, tornar a somiar coses que poden ser real i sobretot desfer-te de tots els vincles sempre possibles en el nostre passat. Vale. I reconèixer les nostres fortaleses, perquè si nosaltres reconeixem, David, les nostres fortaleses, som capaços de començar a fer els primers passos. Sempre, sempre dic, amb decisions senzilles es aconsegueixen excel·lents resultats. Sempre.
1: Per tant, en petits canvis, en petits passos, ara això sí, fins i tot si diem, no? És a dir, ser conseqüents i treballar-hi de veritat, és a dir, si diem avui és el dia i avui ho canviem, o la nit, en el cas del Nits de Ràdio, si avui és la nit, Jordi, el que hem de fer és fins i tot anotar-ho, no?, en el calendari i dir, avui és el dia 1 de... d'això, no?, del camí que hem de fer. Doncs a partir d'aquí anar notant, vaig avançant, vaig fent, perquè és una forma d'anar-ho visualitzant, no?
0: Sí, m'encanta també això que dius, perquè les propostes, quan tu vols assolir un objectiu, lo important ja no és assolir l'objectiu, home, indudablement que sí, però és com nosaltres nos convertim en com treballem, saps? Aquella capacitat de superació, aquella capacitat, aquella il·lusió, aquella creativitat, aquella persistència, no donant-se per vençudes o per vençuts, i anem a, el que nosaltres sempre dic, objectius d'entrenament. Si nosaltres som capaços, lògicament, d'entrenar-se cada dia, visualitzar el que deies tu, sempre en optimisme, en alegria, en energia, perquè aquesta energia sempre la tenim que tindre, una energia emocional, nosaltres serem capaços sempre de caminar per l'èxit. L'èxit no és popularitat, l'èxit és assolir fites que lògicament necessites, desitges i que et marques a la teva vida.
1: I aquestes fites no deixen de ser aquestes petites, doncs, digue-li fins i tot obligacions que et fiques, i dius, ostres, quin madame a mi, no?, ficar-me en este embolao. Bueno, és que a vegades és gràcies a aquests embolaos una mica que avancem, no? Perquè si no, no avançaríem.
0: Si són deures que nosaltres no els tenim que posar, que moltes vegades és com els estudiants i les persones grans també, no? És a dir, a la vida sempre tenim que fer, per assolir grans èxits, sempre tenim que fer a vegades coses que lògicament no nos venen de gust, però sempre dintre del positiu. Però per què? Si no, és com els estudiants, si a mi les matemàtiques no es va bé i la filosofia no, o viceversa, la història va bé i la química no, doncs indudablement el que hem de fer és poder assolir. Sempre dic als estudiants, és a dir, tu vols assolir, vols arribar al batxillerat, vols arribar a una carrera, tens que passar per primera secundària, cicles formatius o batxillerat. Sí. Assoliràs coses a la carrera, hi haurà coses que t'agradaran, correcte o no, però la vida sempre tens que, moltes vegades, afrontar coses o bloquejos en un moment donat, obstacles, perdó, seria el més correcte, per poder després disfrutar pel camí.
1: Això però és com... Digue.
0: No, és com aquell esportista que li agrada poc el gimnàs i li agrada molt el córrer, no? O sigui, però també té que fer peces, també té que fer natació, també té que fer, en un moment donat, una educació física, també molt controlada per un monitor, el que fa exactament, però a la vida, si tu vols, és com nosaltres, si nosaltres volem córrer més, tenim que fer sèries, correcte, no? Pues a la vida passa el mateix, si tu vols assolir una sèrie de fites, n'hi haurà coses que a mi no t'agrada tant, però aquestes coses també se complementaran perquè tu puguis arribar al teu objectiu, correcte?
1: I Jordi, és com aquella alumna, no?, aquella estudiant que estigui a punt, doncs, per exemple, de començar una carrera universitària, un màster.

0: el que sigui. I al final sí. Diu, ostres, he de fer no sé quants crèdits, no? 200, 180, 160, el que sigui. I dius, ostres, però em matricula tot. No, a veure, cuidado, no correm. Cada cosa al seu temps. Si aquest semestre doncs has de fer 20 crèdits o n'has de fer 25 o 24, doncs no és un petit pas, és un gran pas, perquè s'han d'anar sumant i tu has de saber que aquest objectiu és, ningú ho ha fet en un semestre, per tant el que has de fer és saber administrar, no? Això també és part d'aquest primer dia, no? Avui és el dia de començar.
1: Sí, sempre estem entre les 3-4-5 assignatures i el que sempre és important, David, és que, diguem, et posis una fita difícil però assolible.
0: Exactament.
1: O sigui, difícil però assolible. Un objectiu té que ser difícil,
0: sí.
1: Però que té que ser assolible. Perquè és difícil perquè és quantitatiu, però si en canvi, lògicament, treballes de manera qualitativa, aquest objectiu s'assoleix. El que passa, no ens tenim que deixar anar. O sigui, nosaltres, els estudiants, els professionals, tenim que sempre actuar sempre en tensió, però mai en pressió. Nosaltres mai ens hem de posar una autopressió, perquè aquesta autopressió no es pot arribar a desmoralitzar, correcte? És a dir, si tu et poses, aquest estudiant que tu deies, es posa, lògicament, assignatures que potser ni li agraden, ni tampoc està... Clar, si no l'agraden no és receptiu, correcte?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: També les té que assolir. Clar, i es comença a posar-se aquestes 5 o 6 assignatures de les quals s'hi agrada 2 o 3, doncs lògicament això pot ser un factor desmotivador. No solament perquè no assolirà aquestes 2 o 3, sinó que també es desgastarà a les que la podria agradar.
0: Sí,
1: sempre anàs... El que es diu aquest sempre frase, sempre diu, sin prisa però sin pausa.
0: Sin prisa però sin pausa. I tenir, pues fer-se com un Excel, no? Si fa falta, o a l'agenda, o en un bloc de notes, on sigui, aquests passos i aquests objectius a assolir. Perquè és la forma, perquè si no, tot és com molt d'això, bueno, ja ho faré, o bueno, sí, ara m'hi poso i ho deixo, no? No, no, si tu tens anotat, si tu tens visualitzat, perquè clar, et diu, no, ja ho tinc al cap, sí, però a vegades al cap tenim masses coses. Vull dir, s'ha de tenir anotat, s'ha de tenir un pòster, s'ha de tenir amb un clip, s'ha de tenir amb un pòstit a la nevera, amb un imant, el que sigui, no? Aquest objectiu, per anar-lo recordant, no?
1: Sí, nosaltres diem, jo li dic l'itinerari, no? Ah. L'itinerari i després el manual operatiu, no? És a dir, quan tu fas un itinerari, lògicament et planifiques una cosa, lògicament aquesta cosa, quan et planifiques, o sigui, no fa falta planificar molt, el que fa falta és que el que planifiquis realment puguis assolir-lo, correcte?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades volem planificar o planifiquem els altres, o algú planifica per tu, a la família, els professors, és important la planificació que sigui compartida, correcte? No. Sobretot, també és decisiu que, lògicament, sigui compartida. Perquè té que ser compartida, per què? Perquè l'altra persona, el professor, o el company d'estudis, o el que fa pinya amb ell, o el que treballa en equip amb ell, puguem aportar cada un valor, correcte? No. I sempre, nosaltres, jo, per exemple, igual que a la universitat, igual que els certificats de professorat, tot això m'agrada compensar els equips. O sigui, moltes vegades el que fem, a part de les xerrades nostres, de les exposicions nostres, que també som aprenents, també, no? El que fem és compensar els equips. Al millor, sobre una matèria, n'hi ha 2 o 3 noies, o 2 o 3 nois, o 4, que lògicament estan més forts en aquesta matèria, i ajuden i fas un equip mixte. És a dir, com altres, a lo millor, en un moment donat, estan més fluixos, també són més forts en altra matèria.
0: Sí.
1: I és una forma d'alguna manera, consolidar aquest aprenentatge, perquè entre els iguals també n'hi ha aquesta capacitat d'informació i traspassar talents.
0: De traspassar talents i al final d'engrescar-se i de motivar-se, perquè molts cops, jo crec que una de les claus, Jordi, ha de ser la de combinar objectius individuals amb objectius col·lectius, no? A la suma d'aquestes coses és on tu estaràs plenament satisfet, no?
1: Me sobreencanta el quadrat, a la vegada. M'encanta el quadrat perquè igual que a les empreses, a les companyies, a les relacions de diari, tenim que marcar objectius individuals incentivats i objectius col·lectius també incentivats.
0: Sí, efectivament.
1: Perquè són formes de que cada un fa el seu camí, però també veure que caminant junts també s'assoleixen objectius, correcte?
0: Sí, perquè a més hi haurà un dia que tu estaràs una mica més baix i llavors veuràs que també tiren de tu, no? I això és important.
1: Sí, és important tindre companys de viatge companys d'itinerari, companys d'aprenentatge, perquè una de les coses que sempre valorem és la capacitat d'aprendre a aprendre, correcte o no? I quan aprens, quan, per exemple, nosaltres els professors moltes vegades estem comentant les classes i a vegades algun alumne, alguna alumna, algun noi, alguna noia o algun adult també en un moment donat aixeca la mà o altres no aixequen, i moltes vegades és fonamental posar-se un treball en equip. Jo treballava abans del Plan de Bolonya, tot això, perquè entre ells, entre nosaltres, formem, la informació flueix més, correcte o no? I és un reforç d'una forma de cada un pugui aportar alguna cosa al seu company.
0: Fantàstic, és important. Fantàstic, em sembla, Jordi. I sí, bueno, som un equip i aprenem els uns als altres, i és una meravella poder compartir des de fa tant de temps amb en Jordi González Guillem el món del coaching a Nits de Ràdio. Ja sabeu, el trobeu per internet, busqueu Jordi González Guillem i trobareu les seves classes, les seves xerrades i tot el que ens comparteix. Jordi, que és un plaer sempre escoltar-te. Així que molta força, molta energia i que vagi bé la setmana, Jordi.
1: Bona nit, bona matinada a tothom i bona setmana a tot l'equip d'oients que nos estan escoltant també. D'acord? Bona nit.
2: Són les 5 o les 4 en Canàries.
3: Notícies en Onda Cero.
2: Buenas noches. El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos ha retirado hace unos momentos el aviso de tsunami que había emitido horas antes para la costa pacífica de Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudía este viernes el país centroamericano. El epicentro se habría registrado a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí y a unos 239 de la capital. Por el momento no se han reportado víctimas mortales, pero el gobierno panameño sí ha confirmado que el seísmo y sus más de 47 réplicas han generado ya serios destrozos materiales y evacuaciones masivas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado que su departamento moviliza recursos y personal para asistir a Panamá. A Estados Unidos se ha referido hoy el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, que ha hecho referencia a los planes de Washington para ejecutar públicamente al exmilitar estadounidense Malik Hassan, condenado por un tiroteo mortal en 2009 en Texas. Dujarric ha advertido de que esta ejecución podría suponer una violación de la Convención de la ONU contra la Tortura de 1984, ratificada por Estados Unidos.
4: Un gobierno que ejecuta a alguien en público o frente a cámaras en vivo, francamente, es aborrecible. Las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o castigo cruel, inhumano, degradante, y demostrarlo en vivo es equivalente, podría ser una violación de la prohibición de la tortura.
2: En las últimas horas, otros trabajadores y organizaciones humanitarias, como el subdirector de investigación de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Justin Matsola, ha condenado esta ejecución. Aquí en nuestro país, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha confirmado este viernes que la Fiscalía ya ha emitido un informe favorable al indulto del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo. Ha evitado pronunciarse, eso sí, sobre la decisión que pueda adoptar el Gobierno.
5: Bueno, yo no voy a entrar en lo que vaya a poder hacer el Gobierno. Lo que sí le puedo decir, nosotros hemos interpuesto el recurso de amparo contra la sentencia condenatoria del anterior fiscal general del Estado y ya hemos emitido el informe en relación al indulto, que es a favor del indulto. Lo que haga ahora el Gobierno es una función que le compete a ellos y por lo tanto habrá que esperar a esa decisión.
2: Peramato ha respondido también sobre las declaraciones del pasado jueves de la jueza Beatriz Viedma en el caso Leire Díaz. Ha asegurado respetar el sentimiento expresado por la magistrada de sentir angustia al trabajar en determinados procedimientos judiciales, sin entrar a valorar las amenazas a las que la jueza ha asegurado someterse durante la investigación al hermano del presidente David Sánchez. El PSOE estudia concurrir a las elecciones al Senado en una lista conjunta con otras formaciones de izquierdas con el objetivo de aumentar su representación y tratar de arrebatar al Partido Popular la mayoría absoluta que mantiene actualmente en la Cámara Alta. Los socialistas podrían reunirse este domingo con representantes de partidos integrados en el espacio del Frente Amplio para analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral en distintas circunscripciones de cara a los comicios del 29 de noviembre convocados por Pedro Sánchez, que asegura, por cierto, buscar esta vez una mayoría absoluta también en la Cámara Baja para poder tomar decisiones contundentes en materia de vivienda.
6: Que no nos basta con repetir una mayoría parecida a la que tenemos en estas Cortes, necesitamos una mayoría más amplia si queremos llegar más lejos y también antes para resolver el problema de la vivienda. Una mayoría progresista que nos dé un Parlamento que se parezca más al clamor de la calle que a lo que digan aquellos que defienden los intereses de los fondos buitre.
2: Sánchez rechaza las acusaciones de la oposición sobre posibles irregularidades en el voto por correo y atribuye esas denuncias al temor a un resultado electoral desfavorable, pero el PP sigue insistiendo en poner en cuestión el sistema electoral. Desde la oposición aseguran además que trasladarán a la candidatura socialista el desgaste de los casos judiciales que rodean al PSOE. Este será el asunto, según el secretario general del Partido Popular, en el que la formación pondrá el enfoque de su campaña.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a La Ciutat. Si esteu pensant en anar al teatre durant aquest cap de setmana llarg, però encara no sabeu què anar a veure, no patiu, perquè de seguida ens farà algunes recomanacions l'Edu Jiménez. Després serà el torn de la Clàudia Moreno, que vindrà avui carregada amb els seus soniditos, a veure si aquesta setmana aconseguim com a mínim aprovat. I avui sí que sí, tindrem un dilema que dividirà la societat en dos. Ou ferrat o ou dur. Sabem que la pregunta és complicada, però ja podeu anar enviant les vostres respostes al 676-76-09-08. Crec que va guanyar l'ou ferrat i que m'heu deixat una mica sola amb això de l'ou dur, però volem saber la vostra opinió. 676-76-09-08. Acabarem, com cada divendres, recuperant amb humor els moments més divertits que ens ha deixat aquesta setmana. Des d'ara i fins les dues, comencem.
0: La Ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: Hay una forma de solidaridad que está en aumento, el testamento solidario a favor de ACNUR. Incluir a ACNUR en tu testamento es hacerlo a favor de las personas refugiadas, que son auténticos héroes. Es un proceso muy sencillo y no hace falta tener un gran patrimonio. Incluye a un héroe en tu testamento. Infórmate en heroesdeacnur.es o llamando al 900-900-532. Lo repito, 900-900-532.
0: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
1: De seguida fem aquestes recomanacions teatrals amb l'Edu Jiménez, però recordeu que avui el dilema que arribarà d'aquí a una estoneta amb el Lluís Soler és ou ferrat o ou dur, així de simple. Què és el que preferiu? Mira, l'Edu ja s'està rient, ara li pregunto. Ou ferrat o ou dur. Notes de veu al 676-76-09-08. Edu Jiménez, ¿qué tal?

0: Els soniditos de la Clàudia.
1: Amb Clàudia Moreno.
2: Ai, què mago que us ha quedat això. Clàudia, estaràs contenta, tu?
3: No em puc queixar, no em puc
2: queixar. Home, mira quina rebuda. Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
2: Sí?
3: Sí.
2: Amb ganes de tocar una mica els nassos aquí als companys.
4: Divendres passat ho va tenir ben difícil.
2: No, però ho vam fer molt bé, sí.
4: Sí, per això.
2: Sí.
3: No, divendres passat el Robert...
2: El Robert, per això li hem dit, vine, que si no, no farem ni una. Així que, per on comencem, va?
3: Per la sèrie?
2: Vinga, comencem per la sèrie.
5: Home, per favor.
2: La millor sèrie, Big Bang Theory.
3: Sí.
2: Aquesta no té pèrdua. El Robert no sap ni...
3: Jo m'estic mirant la prequela, es diu, crec.
5: La de Joven Sheldon.
2: Sí, i que a mi està bé, però és que Big Bang Theory em sembla tan brillant.
3: Mira, jo no l'he vist, Big Bang Theory.
2: No has vist Big Bang Theory? Mira-la, de veritat. Riuràs molt... Han ballit molt,
5: molt
2: bé, vull dir
5: que
2: és... Està molt bé, està molt
5: bé. Tu tens un mini Sheldon a casa,
2: sí.
5: No? Que avui
2: Max Mataró presenta...
5: Un fan de les banderes, eh?
2: Sí, Diversió con Banderas.
4: Diversió con Banderas.
2: Sí, sí, sí. Mami, ¿sabes cuál es la bandera que tiene más... Sheldon Cooper en miniatura. Sí, sí. El tinc a casa, sí, sí. Molt divertit. Ja te'l deixaré una estoneta i ja veuràs que t'expliqui tot el que sap de banderes i d'animals.
5: Home, si et surt un físic...
3: D'animals m'encanta a mi també.
2: Doncs aprendràs moltíssim.
5: Si et surt un físic com el Sheldon, benvingut sigui.
2: I tant, i tant.
5: Sí, un crac, tu.
2: Vinga, va.
3: Mireu que veu començat.
2: Home, és que aquesta ho tenies ja.
5: En zero coma, eh? Sí. Aquestes l'has deixat en...
2: La següent no serà tan fàcil, no? Segurament la pel·lícula...
3: Per mi és molt fàcil.
2: Bueno, sí. Però... Serà d'amor, de vampirs, no. De coses d'aquestes, no. A veure. Les rêves des amours
4: sont comme le bouvin. Això és Ratatouille.
5: Em sona de...
2: La Ratatouille.
3: Sí,
2: per què em sona? Clar, Ratatouille.
3: És la millor pel·lícula que té Pixar.
4: Saps per què ho he endevingut? Per dues coses. Perquè vaig anar l'any passat a Disneyland. Crec que va ser l'any passat o fa dos anys. I vaig anar a l'atracció de... que hi ha de Ratatouille, allà, que
5: allà
4: és meravellosa.
5: Allà hi ha una atracció de Ratatouille.
4: Oh, meravellosa. Tu ja s'ha anat, no miríem allà, a l'atracció
2: sí,
4: de Ratatouille.
2: És una passada.
4: És la millor.
2: Sí, sí.
4: I després perquè a la secció Quins fogons dels dijous...
2: No hi ha ratolins, eh?
4: No, com es diu la secció? Quins fogons! Doncs en aquesta secció faig servir una música en un moment de Ratatouille.
3: És que és molt bona.
2: Ah, sí?
3: La banda
2: sí.
3: Sonora.
5: Jo no l'he vista.
2: No tenim rates.
3: No, ja tens clar per aquest any de setmana.
5: Tranquil·la, que ara amb la Bruna m'hauré de veure tot Disney, tot Pixar...
2: Doncs aquesta t'agradarà molt. És molt
4: tenim aquí escarbats a l'edifici, però rates de moment no.
2: Escarbats ja tota la ciutat. Vull dir, la metro, ratolinets, sí, sí, sí. Però no hem vingut a parlar d'això. Ho estem petant.
5: Buah.
3: Ja ho he provat.
2: Jo ho deixaria aquí. Jo ho deixaria aquí.
3: No, la cançó també està... Bueno, i el personatge també. Avui m'he portat superbé.
2: Sí, t'has portat bé.
3: Bueno,
2: la cançó ja saps que a mi se'm fa una mica coll amunt. Aquí el Gerard és l'expert.
5: Bueno, depèn de què.
2: No ha arribat encara el Lluís Soler.
5: No.
2: Així que no tenim el seu comodín, però bueno. Intentarem salvar-la.
5: Vinga, va.
2: Vinga, va, a veure com és la cançó.

0: Home, molt bé.
1: Bravo.
0: Bueno, és aquesta?
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, soñado.
3: Ara que no està el Víctor Lozano, el Robert...
1: Claro, clar,
0: avui ha aprofitat...
1: Com la setmana passada em vau dir que ja no podia cantar tant, dic, vamos a darle su momento.
0: Avui ha aprofitat el Robert per cantar, que no veus.
4: Sí, sí.
1: Aprofita, aprofita, aprofita.
4: Sí, sí, perquè quan hi ha el Víctor Lozano aquí no pot cantar ni parlar.
1: Però ho podeu fer a duo.
4: Ah, mira, sí.
3: Ja van fer un, de Julio Iglesias.
0: Vols cantar alguna cosa?

0: Vamos, que lo
1: de moment, 3 a 4,
0: I
1: eh?
0: I ràpid. Sense pistes.
2: Sí, sí.
3: La Clàudia s'està portant molt bé.
0: És matrícula d'honor, eh?
3: Bueno.
0: Ah, bueno, la Clàudia s'ha portat molt bé, però s'ha de saber també, eh?
3: Sí, sí, i tant.
0: Ah.
1: Anem pel personatge, a veure cinema pel pleno total.
0: No sé, vinga, va, concentració.
4: No hacer nada productivo me encanta.
2: No hacer nada productivo.
0: La, ja sé, la filla de la... De la...
3: María José Campanario.
0: Ah,
3: Jules Janeiro.
0: No. Jo deia la filla de la Presley. A veure, Tamara Falcó. Espera, que no...
4: No hacer nada productivo me encanta.
2: No, jo, la cantant aquesta, no, la Amaya, no, Amaya no. Era.
0: La Amaya.
2: Sí, la
3: Amaya. És que té un moment, Jota, me'l pots posar un altre cop?
4: No hacer nada productivo me encanta.
2: Jo crec que és
3: la... És Amaya, sí.
0: Però si ho està dient el Gerard.
1: És Amaya.
0: És que el Robert viu en el seu món. No ens escolta mai.
3: Escolta'm, és que pensava que volia dir la Amaya Montero.
2: No.
1: Primera vegada. Que feu un 4 de 4, no?
0: Oh. Home, és que com que marxem de poc una mica...
3: Pues... Primer dia. Dilluns tu estàs aquí.
0: Sí, bueno, però... Faceta. Te ha dejado el curro, pero estás contenta. Que musical vens avui, eh? Per
2: tant. Sí, sí.
3: És la petarda número 2.
0: La petarda número 2.
2: La petarda número 2.
0: Ja saps que diu petarda.
2: T'agrada que et diguin petarda o no?
1: No m'ho havien dit mai.
0: Ah. No li has donat el teu consentiment de que et digui petarda?
1: No, però m'ho pot dir, el Robert sí.
3: Gràcies.
0: El Robert sí, eh?
1: Robert sí.
0: Els altres no. Els altres, Clàudia Moreno. La senyora Moreno, senyorita Moreno.
1: Bueno, i el Robert em diu els dos cognoms, sí, que a la meva família materna li fa molta il·lusió escoltar
0: el seu. A tothom.
2: Només hi falta el DNI i l'adreça.
0: Sempre.
1: Això me'l s'ha après, el de molta gent.
0: Home, abans sabia el telèfon de tothom.
3: Sí, és veritat, però el telèfon de memòria, eh?
1: Eso ya da más miedo, eh?
0: No digui... No vas a dir el meu telèfon ara en antena?
1: Jo em continuo recordant.
3: Estic intentant recordar perquè ja l'he oblidat.
0: Saps què em va passar un dia?
3: És que hi ha gent de telèfons...
0: Vols que expliqui una cosa?
3: Digues.
0: Bueno, no explicaré perquè la gent ho buscarà, dic, a veure si em truquen.
3: Comença per 685?
0: A una sèrie de televisió, que no diré quina...
3: Comença per 685? No.
0: A una sèrie de televisió van dir el meu telèfon...
2: En sèrio?
0: Menys les dues últimes xifres.
2: Ostres.
3: Ah, bueno, mira.
0: La van començar a dir... Dic, ostres, però si és el meu telèfon.
3: Com feia la Mayra, no? Dos xifres més. I dos números més.
0: I dos números més que no puc leer.
1: Jo encara me'n recordo del telèfon del WhatsApp del programa, eh?
0: Quin
2: és? Que...
1: 676-760908.
0: I aquí és on han d'enviar, seguint enviar les seves respostes pel dilema que vindrà de seguida Lluís Soler. Ou ferrat, ou tu.
3: Com que jo sóc just i equànime sempre, ho procuro.
0: Ai, quina tos. Espera, que ve que aigua.
2: Just i equànime, mare meva.
0: I ens escolta sempre.
3: Deu pensar la gent de nosaltres. Ja. He de dir que aquest dijous l'equip de producció d'aquesta casa ha llançat una petició a l'audiència a través del WhatsApp a la tarda.
0: Demano disculpes a l'audiència que s'ha vist amenaçada pel Robert Calvo, no per l'equip
3: de producció,
0: pel Robert Calvo.
2: El pròxim del Robert ja era enviar un cap de cavall a la porta
0: de casa del client. Explica què has fet, va. A veure si la gent s'anima.
3: Vam fer un missatge a l'audiència d'aquest programa que ens escriu habitualment i ens envia notes de veu perquè ens proposin paraules de cançó, perquè se'ns estan acabant.
0: Clar, estava preocupat.
3: Des de l'inici de temporada que no ens en van proposar i se'ns estaven acabant, i nosaltres no ens inventem mai res.
0: No, home,
3: per tant,
0: sempre fem servir les que ens envieu.
3: Hem demanat paraules de cançó a l'audiència d'aquest programa i n'han enviat 127. Vull dir, tenim per
2: 127,
3: aquesta temporada...
2: 127, eh?
3: O 28, sí.
0: No és exagerat,
3: per
0: això,
3: aquesta temporada, per la que ve i per una tercera temporada.
0: Perquè el Robert mai exagera.
2: No.
0: Mai de la vida. Quantes han enviat? Va, digues la vida.
3: No, de debò, n'han enviat, doncs...
0: Unes 10 o 12, no tenim ja.
3: No, més.
2: Ah, sí? Sí, que hi havia més,
0: Sí, bueno, ahir a la tarda...
3: Potser 58, eh?
2: Allí està bèstia, sí.
0: És que ahir a la tarda només dir-ho ja tenies...
3: 7 o 8.
0: Sí. Si a algú no li ha arribat aquest missatge...
3: Si algú s'ho pregunta, he estat jo el del missatge.
0: Unilateralment. Si a algú no li ha arribat aquest missatge, però vol enviar les seves paraules de cançó, ens les pot fer arribar, que la temporada és molt llarga. A quin telèfon?

0: Clàudia.
1: 676-760908.
2: Molt bé,
3: molt bé. Bravo.
0: Allà l'equip de producció, el Robert i el Gerard, bàsicament, rebran les paraules.
2: La nova Clàudia, que té competència.
0: Tu saps?
1: Sí,
0: és que no us heu creuat.
1: No,
0: clar.
1: Jo pensava que coincidiríem per horari, però no.
2: Quan coincideixin es notarà.
0: Sí. Bueno, dues Clàudies.
1: Ens podeu deixar un dia fer programa. Clàudia, les dues
3: Clàudia.
1: Soles.
3: Les Clàudies.
1: Les dues soles.
0: Les Clàudies.
1: És buena, eh?
0: La ciutat amb les Clàudies.
1: Deixeu-la, ho deixem aquí.
0: Ho deixem aquí. Aquí, per què tinc la sensació de que tothom em vol treure la cadira?
3: Sí,
0: m'haig de començar a preocupar? No sé, dieu-me. Sabeu alguna cosa que jo no sé?
3: Bueno, de fet, aquesta setmana se t'ha arribat a treure la cadira.
0: Aquesta setmana ha estat...
2: Hi havia una sèrie que es deia Jo, Claudi, no?
3: Jo, Claudi.
0: Doncs mira, aquí...
2: Nosaltres, Clàudies.
0: Nosaltres, Clàudies.
1: No sé quina és.
3: De l'època romana. Jo, Claudi. Era, no? Era de...
2: Sí, l'època romana, sí, però que no és de l'època romana.
3: No, sí, la sèrie no es feia a l'època romana.
2: És el 80.
3: Es situa en l'etapa...
0: Quan vulgueu, seguim amb el programa, eh?
3: Vinga, va.
0: Deixem el vostre dilema a banda. Tenim un dilema, Clàudia, que sé que no et pots quedar avui per hora, però abans de que marxis, tu què? Ou ferrat o ou dur?
1: Ou ferrat, però no en sóc gaire fan. No? Em fa com angúnia.
0: Prefereixo una truita. Ha d'estar molt fet.
1: Prefereixo una truita, sí.
2: Aquesta noia és...
3: La Clàudia amb el menjar és espectacular. Sí.
0: Jo empatitzo amb tu, perquè a casa també tenim aquest problema.
1: És que em fa molta angúnia la textura de la...
2: Què dius?
1: Del rovell, no sé.
0: Però si és el més bo, sucat amb palla...
2: Recordem que la Clàudia és una persona que el dia de l'eclipsi...
1: Otra vez,
2: casa...
0: Se perseguirà...
1: Quan siguis famosa, aquesta història.
0: Quan siguis famosa, Clàudia, explicaràs en el teu programa això.
1: Em portaré el Robert per fer com un especial de l'eclipsi. Sí.
0: Mira, el Robert vidrà jo quan tenia la Clàudia de Becària.
2: Sí.
0: Pobre Clàudia.
2: Jo tenia la Clàudia de Becària, sort em vaig tenir.
0: Clàudia, jo tampoc vaig veure l'eclipsi, que us ho digui.
1: Gràcies.
0: Clàudia Moreno, t'escolto la setmana que ve, que vagi
1: moltes gràcies, que vagi bé.
4: Apunta't al WhatsApp del programa. 676-76-09-08. El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Pararararam. Lluís Soler, què tal? Molt bon dia, com
5: què
0: estàs?
5: Què tal, com esteu? Molt bé, eh? Sí. En Gerard, cada cop ho fa millor, això.
0: De... Home, sí, per ser estudiant en pràctiques ho està fent.
5: Ho està fent bé, a la primera li surt sempre, sí, és una cosa. Què tal, com esteu?
0: Molt bé, amb gana, tu.
5: Quina setmaneta, eh?
3: Molta gana.
5: Quina setmaneta, passadeta, paraigüeta.
0: Mira, parlant de passat per aigua...
5: Déu-n'hi-do. Mira, passat per aigua. vaig directe.
0: Sí, sí.
5: Vosaltres sou més de...
3: Pam.
5: Sí, mai ho havies fet. Perquè saps què passa? Que a la societat se l'ha de dividir ja d'entrada.
0: Però si ho fem cada divendres, això.
5: Veus de quin peu... Bueno, això no es pot dir tampoc, perquè okay. Avui en dia ja no és... No està ben dit.
0: De quin peu calces, per mi, és si estàs a una banda o una altra, en qualsevol dilema de la vida, no?
3: Què té de dolent, de quin peu calces?
5: Perquè hi haurà gent que calça peu.
0: Bueno,
5: és igual, que els divendres vivim la societat catalana i avui no podia ser menys, estimats i estimades, que una cosa que és superimportant, perquè jo m'hi trobo, que és... preferiu l'ou dur o l'ou fregit?
6: Manda huevos.
5: Sí. Perquè sembla que no, però ens ho trobem molt sovint, això, perquè a una amanida tu trobes l'ou dur.
0: Home, clar, no posaràs un ou fregit a...
5: Per què no?
0: Què dius?
5: Després tu fa el ferraneria i flipes i ho pagues.
3: És una cosa que ho fem...
0: Doncs jo no m'ho pagaria, això, no.
5: Bueno. El dia que vingui un xef amb una amanida i et foti un ou allà fregit...
0: Mira,
5: ja veuràs.
0: Però
5: ja te'n recordaràs, ja.
0: El tècnic ens diu potxer, però una cosa és potxer i una altra cosa és fregit.
5: Fregit.
0: Mira, a l'ou fregit s'ha de fer amb unes bones patates, un bon bacon...
3: Home, i tant, un tècnic estrellat.
5: Que l'amanida, bacon, no ho has vist mai, tampoc.
0: Sí, això sí. Vale. Però el ou, no, ha de ser dur. Bueno. Però aquest no és el dilema.
5: No, el dilema és ou dur o fregit. Facin
0: és molt difícil,
5: la seva jugada,
0: això.
5: Home, ja,
0: és que estan molt bons els dos.
3: Jo és que ho tinc claríssim.
5: Quin horror.
3: Jo ho tinc claríssim, si voleu, començo jo.
5: Vinga.
3: O sigui, el plaer que et dona un ou ferrat ben fet, amb la seva puntillita, els seus cantons allò cruixentets,
5: exacte,
3: el seu rovell,
5: cremadet,
3: on puguis sucar el pa, ostres.
0: Però l'ou dur està molt bo. Un ou dur amb una miqueta de sal...
5: Quin horror.
3: Sí, però és que...
7: I també dos huevos duros.
0: Home,
3: dos. És que necessites dos perquè t'agradin, saps? Amb un ou ferrat...
0: Clar.
5: És que jo
0: no, però l'ou ferrat també t'has de fer dos.
5: És que no sé on hi trobeu el gust a l'ou dur.
0: Està boníssim.
5: No ho trobo.
0: Doncs a mi m'encanta. Si em faig una amanida, i per complementar, perquè dius, una amanida potser és una mica pobra per dinar, la proteïna li poses amb un ou dur...
5: I tu ets

0: Creus que a l'ensaladilla li ratlles l'oudú així per sobre?
1: No la faig jo a casa, però el meu marit, que és qui la fa, l'ensaladilla, perquè li queda boníssima.
0: Que ja ho sabem.
1: Si no l'has provat.
0: No?
2: No, jo crec que no l'ha posat.
1: Crec que no, crec que no. Però, però quan vulguis, vens a casa...
0: Per favor,
1: estic desitjant.
2: Home, amb l'ou ratlladeta, l'ensaladilla, això sí que t'ho compro,
1: perquè és un toc, però una miqueta, no tot allà. Ja, no, una miqueta per fer la gràcia.
0: Hi ha gent que comença a ratllar i es deixa els dits allà i tot.
1: Sempre...
0: ¿Esto qué es? Una escama de dedo.
2: No sabia que portava maionesa de kimchi.
0: Exacte,
2: no, és que m'he ratllat el meu dit.
0: Hi ha gent que li do tota la vida allà.
1: Que bona la maionesa de kimchi, per cert. A l'última que va fer, vaig ratllar jo, perquè va deixar un parell de, de rovells i queda més cuquit.
0: És horrible l'ou dur.
1: Què dius?
2: L'ou dur
0: sol és fastigós.
1: Però una miqueta cru, un palet, que, la, que el rovell quedi una miqueta...
0: Jo sé de gent
1: sí,
0: que sopa ou dur només, així tallat, i se'l menja.
2: Home, hi ha gent que va al gimnàs... Home. Que la dieta és, en plan, menja't 6 ous al dia, ous durs, clar, no serà ou parat.
1: Que és que recordem que fa uns anys els metges deien un ou a la setmana, o dos com a molt, i ara...
2: Això ha passat a millor vida.
1: Per sort, perquè l'ou està molt bo, tu.
0: Llavors tu prefereixes l'ou dur, eh?
1: A veure, és que m'agrada molt els dos.
0: No, has d'escollir.
1: M'agrada molt l'ou ferrat, però és que és veritat que menjo més ous durs que ferrat. Mai menjo.
0: És més sa l'ou dur.
1: Sí. Però també pots fer l'ou ferrat sense tant oli. De veritat que no queda tan bo,
0: sí, però no és sa,
1: però per un cop que menjo ou ferrat, que és...
2: Sí, molt de tant en tant.
0: Jo però l'ou ferrat comporta sucar.
1: Ma mare, quan un divendres feia per dinar ou ferrat i patates i una mica de bacon, oi pecamos, em deia, oi pecamos.
0: I lo de ou ferrat?
1: Ja, no sé si és ou ferrat o fregit.
0: Però jo sempre he dit
2: ferrat. En principi en català és ou ferrat.
1: És ferrat. En català correcte direm ou ferrat.
0: Sí, sí.
1: Però està molt, molt... Tu veig que no.
0: No, no, no, jo l'ou dur no el suporto. No? És de catetos, és d'antic.
1: Què vol dir de catetos?
0: És prepandèmic. És
1: què dius?
0: És horrible. O sigui, no està, ja no es porta l'ou dur. No
1: doncs mira...
0: Perquè és més, fins i tot es van... És que està tot manipulat. Estem manipulats en el sistema. No, no, de veritat.
1: Els ous es manipulen.
0: És que fins i tot van fer una eina, un estri de cuina, per tallar l'ou a trossets.
1: Com?
0: Recordeu-vos, hi ha una
2: un
0: eina...
2: Un estri de cuina?
0: Sí, hi ha una eina que té així com forma d'això. Llavors baixes i allò és per tallar l'ou
2: a trossos. Per laminar-lo així.
1: Una cosa,
0: horrible.
1: Això és per la ceba, el tomàquet i tal.
0: No,
1: que tu li posis
0: per
1: ou.
0: És per l'ou. Quin horror.
1: I els ous farcits?
2: Els farcits, aquí volia anar jo també.
1: Perquè a mi em queden uns ous farcits que te mueres.
2: Jo l'ou dur te'l compro i molt, que no és que no el suporti com a Lluís, però l'ou dur me'l puc menjar,
0: quin
2: però
0: horror.
2: No és que em digui res, però és que l'ou farcit.
1: Buah.
0: Quin horror, l'ou dur. No, no, és que a més em sembla de, no, de cateto, no, de...
1: Per què de cateto?
0: Que, sí, molt cateto.
1: Què té de cateto?
0: Molt,
1: de,
0: és que no molt d'antes, molt d'antes.
1: Doncs jo sóc d'antes, cateta i tot el que vulguis, però m'encanta.
0: A mi em sona molt a no gaudir. A no gaudir del sabor, de la vida, de les coses, l'ou dur...
2: Sí que és veritat que és l'ou més insults...
1: Home, no, però si li poses una miqueta de sal i t'ho poses a l'amanida i te la vas menjant amb l'amanida...
2: Sí, però ja com a acompanyament.
0: És l'aliment més absurd que hi ha a tota la dieta, perquè tu te'l menges pensant...
1: No, perdona, és boníssim, perquè és proteïna pura.
0: Ui, sí, fantàstic, és superbo. Però li poses sal. O sigui, és aquell aliment que li has de posar coses perquè t'agradi.
1: Escolta.
0: Li has de posar maionesa, l'has de posar amb coses per dins, l'has de posar amb no sé què.
1: Tu et menges l'ou ferrat sense sal?
0: Sí.
1: No m'ho crec.
0: T'ho prometo.
1: No, si la gràcia és la sal.
0: Jo des que tingui hipertensió.
1: Ah, bueno, clar, perquè estàs hipertens. Però els que encara no hem arribat a aquest punt, que arribarem segurament.
0: Arribareu,
1: Una miqueta. Jo no sóc gaire, de posar... I a casa...
0: No.
1: L'altra part que cuina de tant en tant sempre s'oblida.
0: Jo la meva part política a casa li posen allet, all talladet.
1: O pebre.
0: Sí.
1: Qualsevol espècie.
2: Jo amb all sumen molt.
0: El joc que et dona...
1: Perdona, i un ou fregit amb la llet.
0: Però és que no veus, Míriam?
1: No, sí, m'encanta. És que m'encanta, però és per defensar l'ou dur, que a mi m'agrada molt.
0: Defensar l'indefensable.
1: És un rotllo...
0: És un rotllo.
1: I ets cateto i antic i de tot.
0: L'ou dur és un rotllo, és una mandra d'ou... És una mandra d'ou que no serveix per res aquest ou. És a dir, és que l'haurien de prohibir. No serveix per res l'ou dur.
2: No accepta ni all.
1: Mira, et pujaré...
0: Més, ni per protestar. Perquè si tu li llences un ou a algú, l'ou dur no fa res.
1: No fa res,
0: que hi cau. En canvi, l'altre...
1: Oi, mira, ja t'ho he llançat.
2: Un ou dur al cap
1: fa mal.
0: Però no et queda marca. No et queda la marca del fruit.
2: Un nyanyet.
1: Saps el que està molt bo, també? els ous durs, petitets, els de codorniz, que ara no em sé, guatlla,
2: sí.
1: Guatlla es diu?
2: Sí, ous de guatlla.
1: Oh, m'encanten. Per complementar, fas una mica

0: de carn a la planxa, o avorridot, això, i li poses els ous aquests i te'ls has menjat amb una miqueta de sal.
1: A mi això em sembla fins i tot il·legal.
0: Pues serà il·legal, sóc cateta, il·legal, antiga, sóc de tot, tu, sóc fatal.
1: Vas al súper i trobes els ous que ja estan bullits.
0: Ah, no, això no, ara, bueno, no, això no, eh?
1: I els de guatlla també hi ha bullits. I dius,
0: no, aquests
1: favor.
0: No els he vist mai, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sí. Jo això ho he prohibit a casa.
1: És que no ho entenc.
2: O hi ha també els pots aquests de clara d'ou, no, que dius, no, aviam, no, no, és que no, no, no, això sí que hauria de ser.
0: I els ous com en pot amb un oli, que això no sé ni què és, això tampoc ho menjo. Vols saber si l'audiència és cateta i tal com jo, o progre com tu?
1: Estic desitjant saber si l'audiència de la ciutat, que jo crec que són moderns...
0: Va, espero que algú li agradi l'ou dur, tu.
1: Espero que no.
0: Que no em deixin sola.
1: Quin horror.
0: Bueno, el tècnic no m'ha deixat sola.
1: A veure.
0: Comparteix la meva opinió. Vinga, va.
3: Hola, guapos. A mi m'agraden els ous de tota manera. Fregits, bullits... M'és igual, m'encanten. Però com també m'agraden molt, són crus, batuts amb oli i sal i sucapa. Oh, m'encanta. Un petonet.
4: Hola, mi querida família. Pues, a ver, yo, para mí no hay duda. O sea, huevo frito sí o sí. Y que esté la yemita bien para ahí machacar las patatas ahí, que se mojen bien del huevito. Eso es, vamos, es una delicia. Es el mejor plato del mundo. Venga, que tengáis un buen fin de largo. Un besito.
5: Bon dia, nois. Doncs jo no tinc cap dubte. L'ou fregit. Vale, que m'agrada tot, però està clar que no tinc dubte que m'agrada més l'ou fregit. Que tingueu un bon cap de setmana, nois.
6: Bon dia. Pues avui no n'hi ha dilema. Mare Déu, los ous frigits. En creïlles. Perdó, patates. I si le ficas una miqueta de pernil ja... ¡Mátame, camión!
7: Buenos días, no hay ninguna duda. Dos huevos fritos con puntillita y un buen aceite de oliva es el mejor alimento que hay.
8: Hola, família. Bon divendres. Feliç pont. Mireu, és que totes dues m'agraden molt. L'ou ferrat, mullant una mica de pan. Oh, por favor, que cosa més bona. Però l'ou dur és que ho pots posar amb amanides. Tu pots menjar sol. Avui he menjat abans de venir al treball, m'ho he menjat amb una mica de samfaina. I és que l'ou dur té més. Ho pots fer servir amb moltes més coses que no a l'ou ferrat. A l'ou ferrat és un ou ferrat i ja està. Sí que està boníssim amb mullar el pa i oh, està molt bo, però mira, jo per la mena de formes de fer-lo servir, a l'ou dur. Voto per el huevo duro. Patons.
9: Aviam, a mi els ous m'encanten de totes maneres, eh? Els ous ferrats m'encanten, però també m'agrada molt l'ou dur farcit. I el pots farcir de diverses coses, de tonyina, amb gambetes, que estan boníssimes. Vinga, felicitats pel programa. Adeu.
10: Bon dia. És que jo crec que no hi ha debate. El huevo frito. El huevo frito és que és patrimoni mundial. És que no hi ha nada más bueno. ¿Cómo me lo vas a comparar con el huevo duro? Y escucha, en Colombia se hace también mucho, se fríe en mantequilla. Bueno, ahora a lo mejor sí, pero cuando yo vivía allí no se gasta mucho aceite de oliva, entonces se freía en mantequilla. Y yo a veces lo hago porque le queda aquel gustito como del... La mantequilla no, margarina, perdón. Entonces le queda aquí, ya queda como saladillo. Probarlo algún día, ¿eh? Yo lo hago de las dos maneras y está bueno igualmente. O sea que a mí me encanta el huevo frito. Adiós, buen fin de semana.
11: Yo... ou ferrat, allet fregidet amb un raig de vinagre. Típico de Màlaga, de la xarquia. Vinga, gràcies.
0: Ah, truita, no hem parlat la de la truita. No m'agrada gens la truita de la francesa, ho sento.
2: A la francesa, home.
0: Ai, això sí que em sembla avorrit. Ai, em sembla avorridíssim.
1: Ni que porti coses.
0: Sí, home, si li poses una miqueta de pernilet, de formatge,
2: formatge.
0: T'ho compro.
2: Jo la truita de formatge...
1: Com l'ou, torno a lo d'abans, a lo d'antes. L'ou dur no serveix ni per fer una truita. O sigui que és un rotllo. L'ou dur no serveix no per res. Per res serveix l'ou dur.
0: Per
1: estar serveix per un objectiu.
0: Sa.
1: Re.
2: Pots fer una truita...
1: Per estar sa i posar-li sal. I maionesa. I salsetes.
0: Qui ha dit que has de menjar tot sense sal?
1: Ningú es menja un ou dur sol així.
0: Jo.
1: La gent rarita. La gent rareta.
2: Pots fer truita d'ou dur, Lluís. Fas un ou dur, les micoles, fas una truita...
0: Aquí ja
1: aquí sí que t'ha d'anar directament.
2: Ferran Adrià, això m'ho compra,
0: mira,
2: eh?
0: Mira, no, Ferran Adrià ho compra tot, però jo...
1: Tortilla de huevo i patates, no?
0: Ai, és que l'ou serveix per moltes coses. Està sí. Pensant...
1: Sí?
0: Un remenat, una truita de patates, un...
1: Sí, però tot amb ou normal, no?
0: No, l'ou farcit, que és amb ou dur.
2: Fins i tot per arrebossar.
0: La manadilla.
1: No, per arrebossar l'ou dur no et serveix.
2: No, l'ou dur no.
0: Veus, la dia russa.
1: L'ou dur.
0: Per arrebossar?
1: No, és que l'haurien de descatalogar. L'haurien de descatalogar.
0: T'haurien de descatalogar, tu. Deixa'm tranquil·la amb el meu ou dur, que està boníssim.
1: No serveix per res.
0: Mira, avui em menjaré un
1: ou. És més, fins i tot és gens eco.
0: A l'empanadilla. Mira,
2: gens
0: que no està bo.
2: Eco, eh?
0: És la gràcia.
1: És zero eco. Perquè tu,
0: perdona.
1: Huevo duro, eco. Un rotllo eco.
0: L'empanadilla, la gràcia és l'ou. Bueno. I no em diràs que no.
1: Només, però és que l'ou dur no serveix per res més que ser...
0: La tonyina i el tomàquet.
1: No serveix per res més que ser ou dur. I és zero eco perquè necessites aigua, necessites gas, electricitat... Bueno, és un rotllo, tot
0: perdona,
1: el que gastes...
0: Perdona, saps el que està l'oli? Bueno, ara està baixant una mica, però l'oli ha estat molt car.
1: Re, a l'air fryer,
0: Sí, un ou...
1: Hi ha gent que fa els ous...
2: Un ou ferrat a l'air
0: fryer. Jo ho he intentat, i no.
1: És que clar, deu ser complicat.
0: He intentat fer un ou dur a l'air fryer...
1: Tu ets aquelles que intenta coses a l'air fryer?
0: Home, i tant, per això la tinc.
2: O els ous al plat, això s'està perdent, una mica. Ai, posar la cassoleta al forn i, clar, és que a mi no
0: em deia res.
2: Fregir i cap endins.
1: I total, que som pro ou cru o ferrat.
0: Cru
1: o
0: no.
2: Cru.
0: Dur.
1: El normal, no el dur. El dur és un rotllo.
0: Tu sé que ets un rotllo.
1: Mira
12: este huevo con papa, te has hecho un fenómeno.
0: Ay, un fenómeno los huevos, claro que sí. Huevos con papa, no hay nada mejor.
1: Té història, té cultura, té de tot.
0: No, uns ous fregits amb patates. És que m'encanta, però també m'agrada l'ou.
2: Està venint al terreny de l'ou fregit.
0: No, però sí, he dit des d'un primer moment que m'encanta l'ou fregit, però també vull defensar l'ou dur, que té moltes propietats i està boníssim.
1: Per tant...
0: Entre avui, setmana et menges un ou dur.
1: Avui, a dia 9, divendres... 9 d'octubre, podem
0: ja és 9
1: oficialitzar...
0: Sí.
1: Podem ou d'octubre.
0: Ou d'octubre.
1: Avui, ou d'octubre, podem... Gràcies. És la segona.
0: No ens dona temps per fer una ràdio que et mereixes.
2: No, ja no ens dona
0: temps. La setmana que ve.
2: La recuperarem.
1: Avui, ou d'octubre... M'ha fet gràcia.
2: Després de lo de l'Alfred García.
1: Alfred García, i abans en el passeig he fet un altre, que és Ocas Gràcies.
2: Ocas Gràcies.
1: Avui, 1 d'octubre, queda oficialitzat que descataloguem l'ou dur.
0: Això ho dius tu, no.
1: Per favor.
0: A casa meva seguirem bullint els ous.
1: A gastar gas, a gastar aigua... Venga.
0: No, l'ou fregit es fa amb l'aire, no et fot.
1: No, però es fa en un moment, allà, amb la mateixa... I les patates.
0: I l'ou ferrat amb l'ou dur també.
1: L'aprofites, l'oli per les patates.
0: Això sí que és de catetos.
1: Veus?
0: Lluís, et quedes a la ràdio que et mereixes o anar a menjar ous?
1: No puc, perquè us he de dir una cosa. Mira, què? Avui... A Europa
0: mira, Time... una altra vegada, no pareu. On anem?
1: Tenim 3 dies. Avui anem...
0: M'ho vaig passar molt bé, eh?
1: Tu vas passar molt bé amb Bombay, no?
0: Amb Bombay m'ho vaig passar bomba.
1: Doncs mira, avui estem a Logroño,
0: caramba,
1: amb 21. Demà...
0: Ah, m'encanta.
1: Atenció, demà estem al pregó de les Fiestes del Pilar a Saragossa.
0: Ostres.
1: Amb Antonio Orozco.
0: Què dius?
1: Atenció, plaça del Pilar.
2: Home.
1: Després del pregó, després de les focs artificials, concert espectacular, Antonio Orozco, Europa FM, les Festes del Pilar. I diumenge...
0: No pareu.
1: Estem a Valladolid amb la Paula Cubs.
0: Home...
2: I tu estaràs a cadascun d'aquests llocs?
1: Sí, noi.
2: Llocs?
1: Sí.
0: Doncs, carinyo, que passis un moment... Ah, te'n vas a l'Oronyo...
1: Me'n vaig ja directe, ja tinc aquí la...
2: Em porta't un ou dur, per si
1: tens la
2: gana.
1: Quin horror. Fàstic.
0: Lluís Soler.
1: Que vagi bé.
0: Que passis un cap de setmana.
1: Igualment, adéu.
13: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
14: Y también dos huevos duros.
13: La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz i Muñoz.
0: Doncs mira, dos ous durs, millor que un.
2: Dos ous durs.
15: Sí, jo,
2: home,
15: de dos en dos. Sí.
0: M'he quedat una mica sola, eh?
2: Mira, jo l'altre dia li vaig fer ou dur, perquè era un plat que a la Bruna i tal, feia molt que no menjava ou dur.
0: I et va dir
2: i
0: que
2: vaig
0: no.
2: Provar un tros
0: i
2: dic,
0: ui,
2: feia
0: molt
2: temps
0: bo.
2: Que no... Està bo,
0: eh?
15: A mi m'agrada...
2: És el tema. L'ou dur per si no està dolent, però si ho comparàs amb un ou fregit...
0: Però no pots... Ferrat.
15: Mi, jo,
0: ara, no pots ferrat. Menjar cada dia l'ou ferrat, no? Doncs un ou.
15: Faré l'escissió de tot plegat. Relleno, que no farcit, relleno, eh?
0: Sí, ho hem dit,
2: Vull dir que no hi eres.
15: Però m'agrada sobretot el relleno de l'ou.
0: Ah,
2: home, clar, que és rovell d'ou amb tonyina i parmesà per sobre. Oh, sí.
0: Vinga, va, que m'estic fent a sobre la ràdio que et mereixes.
2: Vinga, va, anem una mica, si us sembla, per ordre cronològic.
0: Vinga.
2: El dimarts vam fer el primer programa especial de la temporada des de la Viniu, des del The Factory. Molt bon programa, però... Va haver algun petit problema tècnic que es va resoldre molt ràpidament gràcies a la habilitat dels nostres tècnics de la casa.
0: I del...
2: Però clar, això va provocar que et traguessin la cadira.
0: Estic preocupadíssim.
2: Primer de forma literal et van treure la cadira i després més figurada.

Senyors passatgers, gràcies per triar Ona Viatgera. Esperem que gaudeixin de l'experiència de recórrer el món amb nosaltres cada dissabte, de 7 a 8 del matí.

0: amb Carles Lamelo. Bon viatge a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Molt bon dia. Cada viatge té un so propi, per això avui t'escric la postal sonora des d'Istanbul.

Hi ha ciutats que quan les visites descobreixes moltes coses i n'hi ha una que abans de visitar-la ja t'ha ensenyat a pronunciar-la. Istanbul. Istanbul, not Constantinople. La frase la coneixes probablement gràcies a la cançó They Might Be Giants, aquesta cançó que estem sentint de fons.

0: people just like it better that way.
1: So take me back to Constantinople.
0: No, you can't
1: go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works?
2: Però avui no proposo venir aquí, a Istanbul, només per escoltar aquesta cançó. Et proposo fer una cosa més interessant. Caminar per la ciutat i descobrir per què una simple qüestió de nom explica també la història d'aquest lloc. Perquè Istanbul ha estat Bizanci, Constantinople i Istanbul. I sobretot ha estat una ciutat situada en un dels punts més importants del planeta, entre dos continents i al voltant d'un estret que connecta el Mar Negre amb la Mar Mediterrània a través de la Mar de l'Màrmara. El Bòsfor també, i aquí mateix comença el viatge. Imagina't el ferri. Deixes enrere la riba europea i en pocs minuts tens al davant la riba asiàtica. Has canviat de continent. No hi ha aeroport entre una banda i l'altra. No hi ha frontera. Només aigua. I mentre el vaixell avança, la ciutat apareix pels dos costats. Minarets, palauets, blocs d'habitatges, ponts, vaixells de càrrega, ferris que creuen contínuament, i aquesta és probablement la millor manera d'entendre Istanbul, una ciutat que no està només en dos mons, sinó que viu dels dos costats alhora. Ara bé, tornem a la cançó. Istanbul, not Constantinople, va néixer l'any 1953 amb la lletra de Jimmy Kennedy i la música de Nat Simon. La van enregistrar a The Four Lands i van arribar al número 10 de les llistes dels Estats Units. Gairebé 4 dècades després, They Might Be Giants la van recuperar per a l'àlbum Flood. La gràcia és que els autors no volien fer una lliçó d'història, volien fer un joc de paraules, perquè la ciutat havia estat coneguda internacionalment durant segles com a Constantinople, mentre que Istanbul era un nom utilitzat de manera habitual per l'Imperi Otomà. La cançó converteix aquesta evolució històrica en una mena de broma musical. I quan arribes aquí pots comprovar que la història no està només als llibres, està construïda. Pots entrar a Hagia Sophia i veure com un edifici ha estat església, mesquita i museu al llarg de la seva història. Pots caminar fins a la Mesquita Blava, pots pujar fins al Gran Bazar i després baixar de nou cap a l'aigua. Però jo et proposo que facis una parada en un lloc menys monumental, a Minounu. Aquí el trànsit no és només de cotxes. Hi ha gent carregant bosses, pescadors, ferris, venedors i sobretot una ciutat que es mou en moltes direccions al mateix temps. És una escena molt d'Istanbul. I després pots acostar-te a Gàlata. Els carrers pugen, els restaurants ocupen les voreres i al fons apareix la Torre de Gàlata, un dels elements més grans del perfil urbà d'aquella part de la ciutat. És en aquells moments quan entens una altra cosa, que Istanbul no és una ciutat que pugui resumir-se en una sola identitat. Té capes, bizantines, otomanes, turques, europees, asiàtiques, religioses, comercials i també quotidianes. Per això m'agrada tant aquesta cançó per a fer una postal. Perquè en només unes paraules et recorda una cosa fonamental. Les ciutats també tenen memòria. Canvien els governs, canvien els idiomes, canvien els imperis, canvien els noms, però el lloc continua allà. El Bòsfor continua estant a Istanbul, o a la resta de noms que ha tingut fins ara la seva història. I la ciutat continua mirant a les dues ribes. Per això, quan arribes a Istanbul, fes una cosa molt senzilla. Agafa un ferri, seu a la coberta i mira. A una banda tens Europa, a l'altra l'Àsia. I a sota, l'aigua que durant segles s'ha convertit aquest lloc en un dels grans encreuaments del món. I potser aleshores entendràs la broma de The Might Be a Giants. L'entendràs a més d'una altra manera. No és només que no sigui Constantinople. És que Istanbul és una ciutat que ha tingut molts noms perquè ha estat moltes ciutats alhora. I avui la nostra postal sonora acaba aquí, a la riba del Bòsfor, davant de la part asiàtica d'Istanbul, amb Europa a l'esquena i Àsia davant dels ulls. Una ciutat que pot canviar de nom, com ha passat, però que costa molt canviar de lloc dins la seva pròpia història. Des d'Istanbul, la capital de Turquia, t'envia avui la postal sonora d'Ona Viatgera.
3: Carles Lamelo, Ona Viatgera.

Fins a aquesta edició d'Ona Viatgera. Els viatges continuen a partir de les 12 del migdia a l'edició nacional del programa. Avui us saludarem en directe des de la Ràbida, a Huelva. Ara arriba Julia en la Onda, amb Julia Otero. Bon cap de setmana.

0: Llama a Verisur al 900-272-272.
1: Verisur. Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
2: Y puede ser todo eso siendo profesional.
1: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
3: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
4: Si tienes más de 60 años, en Viajes del Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
5: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
6: Y desde 16.400 euros.
5: ¿Qué?
7: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
4: Citroën.
7: Este mes es increíble en toda la gama Citroën.
8: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
9: Este otoño Huesca sabe más dulce que nunca. Del 16 al 18 de octubre la Plaza López Ayués se llena de sabores, aromas y auténticas delicias en la Feria del Dulce de Huesca. Degustaciones, talleres, concursos y mucho más. Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven y endulza tu otoño.
10: Octubre es el mes del ahorro en Solglass. Prepara tu casa para el frío, cambia tus ventanas, olvídate de los ruidos y mantén el calor en tu hogar. Ton Sirera 2, 973-26-7700 y en solglass.es. Calidad que se nota, ahorro que se siente.
11: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
8: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
12: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
13: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
12: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
13: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
8: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
14: Gabriel Jesús.
15: M'encanta el fitxatge.
14: Ah, sí?
15: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
16: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
17: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
18: Ah.
17: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
8: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
19: Estamos en el Gabinete para Cafeteros, que hacemos aquí los sábados en Gelón, Onda Cero, de 9 a 10, hoy con Carolina Vescansa, Ignasi Guardans y el profesor Julián Casanova. Aunque se llama Gabinete para Cafeteros, hay algunos oyentes que en las redes están diciendo que mejor que algunos no se tomen el café antes de venir aquí. Bueno, el caso es que es verdad que a veces hay debates muy apasionados que me gusta que se produzcan en términos correctos, en todo caso, y educados, ¿no?

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
2: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
1: L'actualitat de Catalunya
3: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Radio Estadio, el deporte es nuestra esencia.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
2: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
3: Un gol que siempre a nosotros los defensores no nos gusta que nos conviertan, pero bueno, fue una jugada de

0: I quan sona aquesta sintonia és temps per l'humor, temps per la disbauxa, temps per la xirinola, temps per... bueno, temps, temps en general.
1: Temps era temps,
0: que deia el clàssic, amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Vamos allà, home! Clar que sí!
1: Som-hi!
0: Mira, ja està fent l'alarma. És l'alarma. El Sergi imita l'alarma.
1: Sí, però aquesta és perquè es desperta ara.
0: Sí, ja pot ser, ja. És la desperta alert,
2: Espera, que me pongo las gafas para leer el guión.
0: Molt bé, home, és un detall. És un detall. Ara
2: s'ha de canviar, casi lo veo.
0: Ah, estas son de lejos o de cerca. Clar, és que aquest és un altre tema, A mi de
2: les nostres són ratllades. Aquí estan ratllades. Estan ratllades. És que no se ve bé.
1: És que el Sergi no va veure aquell capítol del barrio Sésamo de cerca, lejos.
0: Ara estoy lejos, ara estoy cerca.
2: M'has de comprar d'aquelles que van bé per a todo.
0: Per a todo,
1: Sí, claro. Que combinen bé tot.
0: Sí, són negres.
2: Combustibles, cronòmetre, tot bé.
0: Deuen ser negres perquè el negre combina amb tot, no? I, no? Les ulleres per a bifocales, no es diuen?
1: Sí.
0: Que tenen dos foques. Les bifocales deu ser que inclouen dues foques en el...
1: Per això són tan cares.
0: Clar.
2: Què és combinar?
0: Combinar és... Tu els combinados els coneixes, Sergi. Tu sempre has sigut de combinados, El que tengo aquí...
1: Sí,
0: home, això sempre s'han pres combinados. En aquest cas, què està passant amb les pluges? Això que diuen que ara podem tenir clima tropical, que podríem tenir tornados. Sí, jo el màxim que he tornado és els llibres a la biblioteca o coses d'aquestes, no? O el videoclub, no? Quan hi havia... És veritat. Ojo això que diu el Sergi, que ja va ben encarat. Fins ara estàvem donant per fet que no passava... Bueno, que era... ja tenim nits tropicals. Bueno, doncs si teníem nits tropicals, com no hem de tenir tempestes tropicals? Si és que clar, el que no pots anar és a mitges. Si ets tropical...
1: O tot o res.
0: Home, clar.
1: Aquí ho tenim tot o res.
0: Home, sí. No en Barcelona.
2: ¿Cuál es el polo que te pides? El tropical.
0: El tropical. Si és que el tropical és el que ha funcionat sempre. El Sergi sempre ha anat amb camises tropicals.
1: Sí.
2: Papa, toca'm el tropical, que me gusta.
0: Sí, el tropical, Ostres, el tropical, de què tenies? Era una mica així com frocal, no?
2: Tropical, na-na-na.
1: Era molt florida.
0: Molt florida, com la Pasqua. És la...
1: Era tropical, però de selva.
0: Sí, exactament.
2: El Mediterrani ja està caducado. Això del crucero por el Mediterráneo, s'acabó. Ara serà crucero por el trópico.
0: Sí, senyor.
2: Na-na-na-na-na-na-na. No estan les vacaciones.
0: Vacaciones en el mar, love, exciting and new, all above.

0: Expecting you, la que tu feies era més Los Angeles de Charlie, em sembla.
1: Bueno, era aquesta versió.
0: No, no n'hi ha. Sí senyor, efectivament. Bueno, pues serà Vacaciones en el Trópico. Ara, saps? Hi havia...
2: Crucero
0: en el Trópico, eh? Crucero en el Trópico. Bueno, el Trópico dia en què et cau una tormenta a sobre. Vull dir que, clar, jo no sé com assecarem la roba, jo no sé com prendrem el sol. Ara prendrem la pluja, no? Ens hem d'anar acostumant.
2: Ara, Rodalies seran vaixells, ja no seran trens.
0: Efectivament. S'ha acabat ara, el problema.
2: Ara, per l'altre, ja serà un ferri.
0: Ferrilies? Com li podem dir això? Ferrilies?
2: Sí.
0: Barculies? Sí.
3: Ferrilia tot el dia.
0: Sí, canoelies, i anem amb canoes.
2: A mi,
3: el que m'interessa és, ¿habrá palmeras? ¿Qué es el trópico? ¿Habrá palmeras?
0: Clar.
3: Ay, yo las he visto en las películas, se les he envidiado. ¿Y esas parasoles de papelito que ponen en la copa, habrá de eso?
0: Clar.
2: Les ombrelles aquelles
0: sí.
2: Que posen a la CUP, als combinats, que deies tu.
0: Els combinats, sí. Veus com tot està relacionat? Els convidats... Sí. Els convidats, jo també, mare meva, em faig gran. Els convidats.
2: Com aquesta de aquí, els convidats van arribar...
0: Exacte. Nani.
2: Qualsevol
0: nit...
3: Que misteri.
0: Home, avui estem... Tens un misteri, Sergi, aquesta setmana? Vols que ens ambientem?
3: Sí. Les palmeres. Les palmeres, els parasols, els nens que tenen traumes.
0: Sí.
3: Està provocant traumes tot això, perquè se'n va la llum i els nens tenen por. I tot això, si es va repetint en el temps, crearà ahí algo en el cerebro, com un trauma.
0: Com un trauma, eh? És a dir, podríem estar entrant en una època del monzón?
2: Traument. Sí, i tindran molta feina, doncs, els traumatòlegs, doncs.
0: Efectivament, perquè tindrem traumes. Tindrem traumes de que noves generacions no haurem vist mai el sol, perquè només haurem vist ploure torrencialment.
3: ¿Cómo se enciende la linterna? Se t'acaba la bateria.
0: Se t'acaba la bateria, vaja, home. És que ja només té d'aquella llum taronja. Saps les llanternes aquelles que tenien llum blanca i llum taronja? Que sí, la taronja te la posava sota de la barbeta i llavors es projectava cap a dalt i feies por. Bueno, alguns de nosaltres ja feien por també amb la llum normal, però bueno, vull dir que...
2: Sí, la llum era quan no feien por.
0: Sí, efectivament.
3: Sota la barbeta, Sant Bernardo.
2: Sí, nosaltres hem fet por sempre quan s'encès la llum.
0: Quan s'encès la llum, no? Sí. La discoteca, això era un moment crucial,
3: He trobat un frontal.
0: Un frontal. Endavant amb l'entrevista frontal. Frontal Llavina, endavant, digui'ns.
3: Déu meu, tindrem més trauma.
0: Claro. Vosaltres us va agafar ja totes aquestes pluges...
3: Ha de la llum!
0: Espera! Vuelve la luz. Escolta'm una cosa.
2: Ves cap a la llum, al final del túnel.
3: Ara ja no...
0: Ja està.
3: Ara ja se'n va i se'n va.
0: Se li ha anat.
3: I ja no...
0: No toquis el botó, Sergi, d'apagar-te, perquè s'està...
2: Està tocant el botó d'apagar el volum en lloc d'encendre la llum.
0: Sí, sí. És la llum, no el volum, que has de treure, Sergi. És que no... Hi ha coses que ja se li barregen.
3: El cel aquest que es veu a les pluges, sí. Això només ho he vist a les pel·lis de terror.
0: Sí.
3: Això que es veu allà, es posa així, això no ho havia vist mai.
0: Com Stranger Things, no?
3: Trons que duren 5 minuts, trons, sí. Que duren...
0: Sí,
3: Carinyo, què és això?
0: Sí,
3: què és,
0: sí,
3: això,
0: sí.
3: Que sona?
0: Tants trons només havíem vist per Sant Joan. Un trastorn, sí. Un tres jam, Escolta'm una cosa, com haurem de variar les nostres activitats per acostumar-nos a la pluja? Per exemple, els castells seran castells d'aigua ara. Haurem de canviar la indumentària, neoprenos, per la jornada castellera? Com ho podem fer, això?
2: Bueno, sí, castells submarins, cap avall ara.
0: Val.
2: En lloc de cap amunt, cap avall.
0: Cap avall.
2: Sí, a veure qui aguanta més sense respirar.
0: Clar.
3: Ostres, amb un forat allà.
0: Sí, sí.
3: Que fuerte.
0: No me t'ho imagino.
3: Inflables a sobre.
0: Sí. És que clar, t'ho imagina't.
3: Sobre l'aigua, els inflables, causa l'aigua.
0: Bueno, pues això, bueno, serien més segurs els castells, no? Perquè sempre allò de caure sobre, sobre un inflable, ara, no?
2: Abans, quan hi havia grans nevades, si vivies en una ciutat o així que tenia pujades i baixades, baixaves amb el trineu o amb els esquís des de dalt cap avall, tornaves a pujar, doncs ara amb la pluja el que vas fer és crear una empresa de rafting de dalt del Tibidabo cap avall, per exemple.
0: Mira tu, una empresa de rafting, eh? Això podria ser, sí.
2: Per anar pels carrers.
0: O de raftafia, no? Podria ser, que és també molt nostra, no? La raftafia. La raftafia.
3: Això és la benzina que porta.
0: Sí, és a dir, els vehicles de rafting, la seva benzina és la raftafia, no? Llavors?
2: Del rafting i dels que van a dintre també.
0: També, o sigui, els que van a... Bueno,
3: hi ha aquí al mig Maresme, que... No, mira, aquí la pone, en alguna festa la pone, mira, com ho diu, piscina habilitada, vale. Els dies de Riera habilitem la piscina, es veu que han hecho como un desvío de la,
0: sí,
3: Riera,
0: vale.
3: I han fet una piscina,
0: vale.
3: I allà diu, es faran les baralles de fang del poble quan hi hagi riades d'aquestes.
0: Es fangran, no? Vols dir que allà es fangran les d'això. Pues ojo que no és mala idea...
3: Esto es como una prueba de que hay un otro carrer que como siempre se llena, que son plas de fulles als forats aquests dels desaigües.
0: Sí.
3: Faran això de omplir la galleda i llenar-lo en un tàper d'estos gigantes i a veure el que més ompli en tant temps guanya.
0: Val. O sigui, són nous tipus d'esports, i d'activitats així de lleure.
2: En lloc de fer, com fèiem abans, curses de vaixells de paper amb un canal d'aigua, doncs ara amb les persones, com si fos un tobogán. A veure qui va més ràpid a baixar així amb l'aigua, fins a mar.
3: Exacte, sí, sí. És lo del pueblo, esto de baixada d'andròmines. ¿Qué andròmines, de andròmines? La baixada de la flotilla. Venga. Flotilles.
0: O sigui, ara les baixades seran amb, pues això, amb canoa, no? Una mica com si fos un... Bueno, qui sap, potser ara...
2: Un tobogán d'un parc d'aquests d'aigua, sí, de l'estiu.
0: Sí, sí, sí, sí. D'aquests que va ser un... Uai! Uai! Sí, sí. A veure si ara serem una potència mundial en temes de canoes, rafting i ràpidos, Los ràpidos, que se'ls diu de... Precisament perquè l'aigua no va a poc, perquè si no li haguessin posat un altre nom, los lentos, no? Per exemple, lentes eren les cançons que sonaven abans a les discoteques.
2: Abans de que s'encengués el llum, sí.
0: Abans de que s'encengués el llum, que allò sí que feia por, Aquella por a dir, potser ja hauria d'anar marxant, no sigui que encenguin els llums i... I veiem el percal, diguem-ne el percal... Com a animal de companyia, per entendre'ns.
3: Los de Prep Bull estos y los de Ministra, los estos patrocinadores, la, sí, marca Ministra de bebida y la otra, que aquí, bueno, como se hacen troncos y os construyen las andróminas estas, las flotillas,
0: sí,
3: pues que aquí en la negoci ya están mirando a montar una de estas, cuando plogui, ya están pregando para que faci aquestes pluges, para poder montar.
0: Està molt bé. No, s'ha d'innovar. S'ha d'innovar i... S'ha de fer. De fet, clar, el que dèiem, no?
3: Sembla mentida, Sembla mentida.
0: Bueno, oye, aquí està... Són bocines.
2: Sí.
0: Escolta'm una cosa.
2: Aquests patrocinadors, Sergi, els tenim o no els tenim? O no? A veure si algun dia tenim algun patrocinador.
0: Algun patrocinador estaria bé,
3: Sí, jo el que estic buscant és... Perquè, clar, amb això de les riades i tal, sí, sempre baixa alguna cosa i pots trobar tresors.
0: Ja t'entenc.
2: Sí, baixa de tot, però no baixen els preus,
0: Menys la benzina. Exacte.
2: Ni de la benzina, ni de lloguer, ni de res, de res.
0: No. Jo et dic, jo l'altre dia vaig anar a posar benzina a la moto i en lloc de pujar l'agulla va baixar. O sigui...
2: Jo he anat a posar benzina amb el cotxe i he entrat en un bucle, surto de la benzinària i he de tornar a entrar ja.
0: Has de tornar a entrar perquè ja se t'acaba.
3: Ahora cuando la desnaturalicen ya verás cómo será más barata.
0: La gasolina desnaturalitzada, O sigui, una mica com la llet.
2: Benzina pasteuritzada.
0: Sí.

0: Le echan agua.
1: Seguí.
0: Le echan un poco de agua.
1: Ara m'estàs dient, Sergi. Ojo que això pot ser el futur, eh? Com sempre aquí, la secció dels tribuneros avançant-se en el temps. Igual que vam passar de tenir màxim llet normal i llet desnatada, hem passat a tenir moltíssims tipus de llet, fins i tot la que no té llet, com si diguéssim. Vols dir que ara el sortidor, en lloc de 95 i 98, tindràs benzina de soja, benzina de cibada, benzina desbenzinada,
2: pasteuritzada,
1: pasteuritzada i benzina amb cereals, possiblement?
2: També.
0: Sí, una, un mamut directo ahí que te va metiendo, una vaca, no sé.
1: Val. Home, sí, sí. Depèn del sortidor, clar. No, no, però a veure, potser la benzina de, jo què sé, d'ametlles, saps? Va.
0: Desnaturalitzada, desmineralitzada, bueno, sus cosas, pero eso no se dice, ¿eh?
1: Però si és desmineralitzada,
0: no es pot dir, no es pot dir.
1: Els impostos baixaran, perquè són impostos als minerals, no?
0: ¿Qué se puede decir? Porque si no se mina el mineral.
1: Se mina, claro, se mina. Se insemina.
3: I no pot anar amb aigua mineral?
1: Aigua mineral, clar, hauria de tenir impostos també de...
0: Un poco de burbujita, ¿no?, para empujar en el reprise.
1: Val, o sigui, tu vols dir per l'acceleració una burbujita, unes burbujites sempre van bé, no? D'això, sí. Però no en té de bombolles.
3: La bombolleta, la bombolleta és la que haurem de portar ara cada dia a l'esquena perquè
1: sí,
3: hi ha una riada.
1: Aquella bombolleta que anava, que no sé si tenia algun efecte. Jo sempre m'havia preguntat, ara que treus el tema de la bombolla a la piscina, si la duies a l'esquena i allò tendia a flotar, tu quedaves sota l'aigua.
3: Sí, quedaves cap per avall.
1: Quedaves cap per avall. És a dir, oh no, no et preocupis. Clar, jo...
0: Havien padres que decían, buf, que no puedo más, que voy a poner una burbuja.
1: Val, o sigui, era...
0: Eso, Manolo, vale. No hagas eso, Manolo, por favor, ponle un flotador.
1: Uns manguitos, no? Clar, perquè els manguitos, mira, almenys...
0: Manguitos, hi ha manguitos? No sé, jo
1: sí,
0: no veia flotadores.
1: En els braços. Bueno, bueno cadascú...
3: La,
1: sí.
3: El kit de sortir al carrer quan hi hagi alerta. Sí. Manguitos, flotador i gorro d'aquests de bany i au.
1: Gorro de bany. Sí, perquè...
3: Ara
1: que han sortit les normes, noves normes de, per exemple, motocicleta, entre vies interurbanes, obligatori, els guants, no sé què. Bueno, pues, per exemple, que els que reparteixen menjar han d'anar amb armilles fluorescents. Doncs potser podríem fer que en cas de pluja, doncs la indumentària oficial ha de ser gorro de...
0: Una canya de pescar.
1: Una canya de pescar. Sí, un gorro de piscina, bé, clar, no fos cas que els cabells embussin el clavegueram.
0: Ai, que bien, podrem saltar el charco. Saltaremos en el,
1: sí,
0: en el charco con las botas. Però això, esto ya hi som. Que si la maleta por si me confinan, por si la maleta por si me tengo que ir,
1: sí.
0: La maleta por si llueve. Madre sí. Mía.
1: Has d'anar tenint tot de compartiments a casa, de kits de supervivència. Per exemple, un kit per si t'ataquen els zombis, un kit per si arriben els alienígenes, un kit per si has de passar 48 hores lluny de la cuina o el que sigui, no? O el sofà.
3: Molts kits, però només una muda.
1: Una muda, clar. Clar, clar.
0: Un kit pel mosquit.
1: Un kit
0: per si me muero.
1: Sí. Un kit per el cotxe fantàstico, saps? I un
3: kit cat per si tens gana.
1: Efectivament. I un kit cat per...
0: Ay, doctor, me da... Siento un dolor en el pecho. Eso es ansiedad. Es que tanto kit... Dejadme, por favor, carpe diem. No me toquéis la alarma.
1: Vale. O sigui, un kit també per qui agafa ansietat de tant kit, no? Seria...
3: No, i si hi ha una alarma per cada cosa, al final no serem... O sigui, hauràs d'aprendre el so de les alarmes, si no vols confondre't. A veure si és una alarma per pluja i surts amb el kit d'alarma per vent.
1: No, home, necessitem...
0: Jo la dejo, eh?
1: Sí,
0: jo la dejo que suene i quan s'acaba del sonido, jo no sé quan, comença a dir-t'ho en veu alta.
1: En veu alta.
0: Estem...

0: Els carrers estaran ploguts en totes les estacions.
1: Sí.
0: No sé què...
1: No, perquè han d'anar més directe al gra, un parell d'icones o un meme del que està passant, perquè et comencen a dir totes les comarques. Em recorda quan les estudiava jo amb els capitals i tot això. Bé, clar, et comença a dir possibilitat de pluja a l'Alta Ribagorça, al Premià, a tots els d'això... Home...
2: Això és un complot del Departament d'Educació que vol que ens aprenguem les comarques.
1: Que ens aprenguem les comarques. Tornen els mapes físics i polítics a casa. Perquè, clar,
0: Torna tot, torna al segle XX. Sí. Està prohibit posar deures als alumnes en pantalla.
1: En pantalla, s'acabó. Ara tot...
0: Ni un minut de vídeo, nada.
1: Nada. Ara tot a...
0: A comprar les entrades... del concierto a la taquilla.
1: Sí senyor, això fent cua, com tota la vida, però que la cua sigui de persones de veritat, no de bots, que sigui cua i que només puguis comprar la teva i màxim un acompanyant, perquè és que si no... Vale, mira, hemos llegado los terceros a la cola, segur que tenim entrades, i el de davant et compra 20.000, saps? Perquè després fa rebenta i diu, home, escolti, ja se poden volver a casa. No, escolti, jo aquí venia a veure el concert. Jo crec que ara fas un concert de qualsevol cosa i s'acaben les entrades. Perquè la gent compra... De què és el concert? Va, no sé, va, pues compra, no fos cas que no hi anéssim.
2: Pues venga, fem-ne un nosaltres, a veure si traiem algú.
1: Sí, jo crec que Letizia Sabater... Exacte, en la bolsa. Mira, té una bolsa aquí de patates que està fent. Jo crec que Letizia Sabater anuncia que farà un concert a l'Estadi Olímpic i omple, perquè la gent no fos cas de dir, oye, mis entradas saldran a la venta tal dia, tal hora. I la gent com a boja ja comprando, estás el 12.500 en la cola, es igual, yo quiero ver Letizia Sabater que cantar sus éxitos.
0: Claro, yo quiero ver la canción esa de Soldados del Amor.
1: Bueno, aquesta era la Marta Sánchez, però bueno, sí, ja ens entenem que igual també la canta. Sí.
2: Són primes germanes, que diuen.
1: Bueno, sí. Al final la Letizia Sabater canta els èxits, i això és cert, això és verídic. Canta versions d'altres cançons perquè són les que la gent se sap, si no, les seves pròpies la gent no se les sap. I saps això que agafen tant els cantants quan no arriben una nota o veu que no arribaran, que posen el micro al públic, com que en diuen, va, vosaltres.
0: Me lo estoy perdiendo con la familia, los precios, a ver. Venga, qué pasa.
2: Guanyes el preu de l'entrada, canta una mica, no?
1: Canta una mica, és una sessió de karaoke més que d'això. I com et toqui al costat algú que canti malament, t'arruïna l'experiència. No, és que ara un concierto és una experiència. Sí, clar, l'experiència del que la que tens al costat, que canta com almejas, saps? I clar, és l'únic que recordaràs.
0: Darnos unos cascos de estos,
1: ¿sí?
0: Con conexión directa,
1: sí,
0: con
1: señor.
0: El micro de la cantante.
1: Sí, señor.
0: Y que no se oiga nada más que eso.
1: Con,
0: y a tomar por saco.
1: Con cancelación, venga, con cancelación de ruido.
0: Casquitos,
1: sí.
0: Li.
1: Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Sí,
0: pues
1: señor.
0: Venga, a venderlo esto. Venga, a vender.
1: Venga, beso patantant, Sergi, que aquí tenim, aquí podem fer negoci, ¿eh? Jo li veig con cancelación de ruido y solo escuchar a la cantante, al micro de l'escenari. Jo ho veig,
2: amb uns cascos cadascú.
1: Sí, uns cascos d'aquests com quan vas a un museu, saps que vas escoltant una audioguia.
0: Que voy al lavabo, ¿qué?
1: No, és igual.
0: Si quieres algo.
1: No, no,
0: que se está quemando el edificio.
1: I que tu vas al lavabo i segueixes sentint el concert. Saps què vull dir?
0: Hombre, haciendo ahí circulitos con el pixurrini.
1: Bueno, aquest és el problema, que pot haver gent que algú no escolti, que jo ja va sortint, saps, que jo va ruixant, i saps, perquè hi ha gent que es guia per l'oïda, del xip, que cau unes gotetes més. Bueno, però el fet de poder, per exemple, anar a demanar una cervesa mentre estàs escoltant el concert, no? Doncs pues vinga, pues està molt bé. Bueno,
0: que... pagar, venga!
1: Sí, exacte. Que quanto vale? Que què? Bueno, és igual. En qualsevol cas, aquí nosaltres sempre regalant idees. Doncs avui, déu-n'hi-do...
0: Que sigamos con pucheritas en el concierto. Pasa la pucherita, va.
1: Sí, exacte. Exacte. Bueno, pues, bueno, i en tot cas haurem d'acabar de fer coberts tots els recintes on vulguem fer concerts, perquè clar, com et caigui una, et soni l'alerta, tots els concerts, pip, pip, pip, pip, i a sobre després et caigui les dutxes fredes que estan caient aquests dies amb els d'això, pues, mare meva. Apaga i l'auricular i vamos. No,
2: amb l'entrada de venir un altre kit, el kit amb xubasquero.
1: Kit de xubasquero, sí senyor. Sí senyor. És a dir, tu amb el kit d'entrada va el kit d'auriculars i el kit de incidències meteorològiques, no? O sigui...
2: Sí, els que s'hagin previst per aquell dia.
1: Bueno, és que fins i tot el xubasquero pot ser amb el nom del grup que vas a veure, saps? O sigui, bueno, aquests xubasqueros després es pagaran al Wallapop l'endemà i els tens tots. Perquè la gent, saps, va treure algun dineret? Sí, home, i després dius, no, jo estuve, mira, tengo el xubasquero oficial de...
2: Estem aquí creant merchandising per a tots els grups, eh?
1: Home, les oques grasses que estan tocant aquests dies, que com plogui molt seran les oques mullades, perquè clar... Home.
0: Bueno, de seguida se suben les plomes aquestes.
1: Sí.
0: Escolta, però que no es facin els baixos, eh? En el terrat. El concert al terrat i cobert.
1: Val.
0: Perquè així des de dalt podem veure el que passi.
1: Això està ben fet. O sigui, que la cobertura de dalt sigui on actuïn, no? O sigui, com l'esfera...
0: No pot ser. La sala en un bajo. Ai... Que se ha llenado el bajo de agua. Pues sí, no. Arriba.
1: En el ático. Pues claro, está molt, pues está molt bé. Bueno, la setmana que ve més idees, que no tenim temps. Amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel.
2: Un consell publicitari.
1: Vinga, un consell publicitari abans de tancar. Va, vinga.
2: Publicitat de les galetes Argul, que entren per la boca i surten per 2 euros.
1: Meravellós, meravellosa, les noves galetes Argul, eh? Patrocinaran la secció dels tribuneros. Fins la propera setmana, adeu-siau!

0: Suiza. Intenta decir esternocleidomastoideo.
1: Esternocleidomastoideo.
0: Vale, nada, mejor di solo la promo.
1: Ahora con Bwin tiene hasta 100 euros en apuesta gratuita asegurada si pierden tu primera apuesta.
0: Gracias, Suiza. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
3: Hola amigos, què tal?
4: Fenomenal.
3: Tiling, tiling, tiling.
5: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
6: Celebrities.
7: Aquests dies estem rebent constantment missatges que ens alerten de coses, no? Que aparentment és que pot ploure molt, que poden venir una horda de zombis, que ens poden atacar els alienígenes, o també podrien arribar missatges d'alegria, missatges d'escolteu, que ara ve lo bo, perquè ara arriba a Nits de Ràdio el grandíssim Robert Calvo. Sí senyor, va, clar que sí. Robert, tu sí que ets un és alert d'aquests bons.
8: Saps que he pensat que hauríem d'avisar al govern de la Generalitat, a la consellera d'Interior, que cada dimecres a la nit enviés a aquesta hora un és alert dient és alert que David Cervelló i Robert Calvo tornen a estar junts.
7: Veus? Totalment d'acord.
8: Seria maco, no?
7: Home, és que vull dir, jo crec que la ciutadania mereix saber, mereix que els hi recordin, perquè, ai, no me'n recordo quin dia van, no?
8: Si vostè, si ho ha memoritzat, ho entenc. Si no ho ha memoritzat, això de l'horari en el que aquests dos personatges apareixen junts a la ràdio, doncs està vostè perdent el temps fent altres coses que podria estar fent aquesta hora, que és escoltar la ràdio.
7: Sí, senyor.
8: Pot fer-ho al llit. És una cosa que es pot fer simultània amb altres coses.
7: Sí.
8: Fins i tot podria estar fent l'amor.
7: Home.
8: El mateix.
7: Sí, sí.
8: I escoltar-nos a nosaltres. T'imagines, David?
7: Home, tu imagina't que algun, al cap de 9 mesos, alguna criatura hagi sorgit
8: meravellós.

0: ell és un home, ja t'ho he dit, és un home, i probablement algunes persones van fer l'amor escoltant-lo fer entrevistes, veient-lo. Però és que per mi ell feia l'amor amb l'entrevistat.
1: Ai, és que ja amb aquesta informació i la música de fons que m'estàs posant, ja.
0: El cas és que avui parlem d'un home que fa 4 anys que no hi és i que es nota molt la seva absència. Potser no tothom la nota igual, no, David? Jo penso, segurament, hi haurà qui dirà, doncs a mi m'és igual. Bueno, jo crec que a Espanya poca gent, molt poca gent, arribarà a dir això de m'interessa molt poc el que està dient aquest home. Perquè...
1: Com a molt seria per desconeixement, perquè si segurament. És evidentment per el que ha significat i quanta gent diu tant de bo estigués avui per poder analitzar i entrevistar la gent clau.
0: Sí, sí, la veritat és que jo pensava, si avui estigués viu, com ho portaria? Com, vull dir, com analitzaria la vida que avui estem vivint aquest home del qual avui parlem? Perquè avui portem aquí a una celebrity convidada que ho va fer tota la tele, que va ser un mestre de la televisió, un mestre de la conversa, un mestre de l'entrevista i un mestre d'escoltar, David. Que crec que és el que més falta ens fa a la societat d'avui, que la gent escolti des de l'empatia els demés. Des de l'empatia, fixa't el que et dic.
1: Sí, senyor.
0: El nostre convidat d'avui a les celebrities és un home que tenia empatia des del banquer més alt d'aquest país fins al sense sostre que es trobava pel carrer que arribava a entrevistar el seu programa. Que van ser uns quants programes, però tots amb la mateixa essència la mateixa mirada, no?
1: Sí.
0: Avui la celebrity convidada és l'home que sona això. I el recordem perquè fa un parell de dies una dona ha publicat un missatge a la seva xarxa social Instagram, és la Joana Bonet, que va tenir una filla amb Jesús Quintero, que és la nostra celebrity d'avui. I diu Joana Bonet, 4 anys hace que te fuiste y nunca pensé que echaría tan en falta tu risa. Todavía no he conocido a nadie que sepa reírse como tú, ni que goce como un niño anotando palabras en cartulinas de colores. Me acuerdo de todo lo que vivimos, me dijiste hacia el final. Yo también. La ausencia equivale a la amputación de un trozo de miembro invisible. Por ello, abrazo a nuestra Lola que tanto se te parece. Y cuando los recuerdos se agitan, contemplo en silencio las cicatrices de mi felicidad. Wow. Por lo demás, tus hijas Lola Quintero y Andrea Quintero siguen tu romántica lección en la radio. Sé que para ti sería la mejor noticia.
1: ¡Qué bo!
0: Escriu Joana Bonet de Jesús Quintero, que és l'home que avui volem portar el record perquè fa 4 anys que va marxar i es nota molt la seva absència, sobretot aquells que estimem la conversa a la ràdio i a la tele. Jesús Quintero, Jesús Rodríguez Quintero, va néixer a San Juan del Puerto, a Huelva, el 18 d'agost de 1940 i va morir el 3 d'octubre del 2022 als 82 anys a Ubrique, a Càdiz. Durant més de 5 dècades va ser una de les veus més importants d'aquest país, més inconfusibles del periodisme del nostre país, i que va entrevistar tothom. Tothom. Però és que ara escoltarem la seva filla, Lola Quintero, que va passar pel teu programa fa un parell d'anys, i que la volem recordar, perquè ella deia una cosa en aquesta entrevista que em sembla molt important, que és que, més enllà de ser un gran entrevistador, Jesús Quintero va ser creador de programes d'autor, d'atmosferes, de maneres de preguntar, dels silencis. A mi, jo crec que la lliçó que em queda de Jesús Quintero, i que procuro aplicar quan faig entrevistes d'aquest estil, vull dir d'aquest estil, mai se semblaran a les seves, però vull dir, entén-me, és els silencis. Una entrevista quan té uns silencis i els respectes, és meravellosa. És meravellosa.
1: Totalment.
0: Jesús Quintero crec que és un home que estimava la vida perquè la va viure fins a l'últim moment amb intensitat, sobretot vivint la seva passió fins a l'últim moment. I et porto un tall d'ell que em sembla espectacular. Escolta això.
2: Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder. Como si cada día fuera el último. Como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión como si cada programa

0: fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano.
1: Es que es tan verdad.
2: Es maravilloso.
1: Es maravilloso. Vivir en consecuencia como tú eres. I crec que ell va fer ràdio i televisió com ell la sentia i la vivia i la volia, perquè aquest home és un home de ràdio primer, que va crear aquest loco que el va acompanyar tota la vida, el loco de la colina, a Ràdio Nacional d'Espanya, després a la cadena SER. Va revolucionar la manera d'entrevistar, amb aquestes converses que deia, amb aquests silencis llargs, aquestes converses pausades, i després, a finals dels 80, va fer el salt a la televisió amb el Perro Verde, a Televisió Espanyola, l'any 1988, un espai que ja apuntava cap a les seves grans obsessions de després, els personatges singulars, els marginats, els artistes i els provocadors. D'això va nodrir la seva carrera a la televisió. Després van arribar altres programes, Que sabe nadie, 13 noches, La boca del lobo, però va destacar Cuerda de presos,
2: sí,
1: a més Antena 3, entre l'any 1995 i l'any 1996. En aquest format, Quintero entrevistava presos i condemnats i convertia les entrevistes, els humanitzava, no?, d'alguna manera. I això em sembla meravellós, que passés en una Espanya, la dels 90, que encara tenia molts prejudicis, encara els té ara, sobre el món penitenciari, però em sembla que fer un programa així, ser pioner d'aquesta manera, és de ser un gran. I després van arribar la seva relació, el seu idili amb Canal Sur. Canal Sur que el va mantenir molt temps en pantalla, amb El Vagamundo primer, i després Los Ratones Colorados.
2: Ai,
1: Los Ratones Colorados va presentar-nos algun dels personatges més singulars, sí, dels quals ara parlarem, però
2: deixa'm dir-te, per anar, Robert, que sí, Ratones Colorados va ser el primer programa viral, sí, quasi de la televisió,
1: sí,
2: és a dir, el veiem tots sense veure'l, és a dir, quan
1: sense veure que en el sur sabia el que havia passat,
2: exactament, dels primers que circulaven en aquests començaments de, diguem-ne, de compartir vídeos, diguem-ne, per les xarxes,
1: Allà va descobrir personatges com el Pozzi,
3: sí, el Peito o el Risitas.
0: La primera vez que entrevisté a Risitas vino con el cantaor y tabernero Pepe Perejil. Qué maravillo de Pepe Perejil.
4: Te había presentado a un cliente, amigo, y un hombre que yo lo admiro, ¿no? Se llama Juan Joya Borja y es una joya de humor, de alegría, de buena gente. El entra mucho en mi bar y demás, y además lo conocemos en todo el barrio y en media Sevilla, lo conoce por el Risita.
3: ¿Pero por qué le llaman Risita?
5: Porque me río mucho.
1: Es que claro. És que si algú riu així davant. Jo, veient aquestes entrevistes...
4: Ja entro en trance.
1: No podia seguir.
0: Comprendí inmediatamente que me encontraba no solo ante un fenómeno de la naturaleza, sino también ante uno de los más grandes fenómenos mediáticos de los últimos años.
1: I va tocar la tecla.
0: Un par de apariciones en El Vagamundo, para que se convirtiera en el rei del zapping.
1: Clar, és que és el que tu deies, es va fer viral quan encara no hi havia viralitat a les nostres vides, no? La seva filla, Lola Quintero, que t'explicava coses d'ell, destacava el fet del seu pare de recuperar aquests personatges del carrer, molts d'ells, als quals va donar vida durant molt de temps.
6: També tenia aquesta admiració per aquesta gent que va recollir de la marginalitat, que va trobar els puestos més estranys dels carrers de Sevilla o d'Andalusia, i tenia aquesta mateixa admiració per ells i aquesta mateixa capacitat per escoltar-los i que es sentissin escoltats. Va donar una plataforma a molta gent que jo crec que ens va donar molt a tots, a totes les persones que escoltàvem o que veiem els programes.
1: I crec que més enllà de la font d'humor, de riure, no de riure'ns d'aquestes persones, sinó d'aquestes persones, va aconseguir també mostrar-nos que eren éssers humans, amb vulnerabilitats, amb una història al darrere, no? I trobava fins i tot la part poètica, no?, en aquests personatges, i la part de fer-los sentir importants, d'alguna manera.
2: És que és el contrari a l'assetjament o al bullying, no? És precisament veure que d'algú que qualsevol se'n riuria, però em faria burla, veure que hi ha una història, que hi ha una vida, que hi ha uns coneixements, que hi ha una cultura popular, no? I això que deia que la Lola, que verdaderament respectava, igual, evidentment, després cadascú ha fet més mèrits o més investigacions, i això, tot això és molt digne i és molt important, però que a l'essència de la persona sí que li tenia el mateix respecte per unes i per altres, i això és molt interessant.
1: I després feia una cosa que a mi em sembla... Aquest tall que posaré, David, per mi és aprenentatge de l'entrevista. Passa de la pregunta seriosa, de la frivolitat a la pregunta seriosa, i de la pregunta seriosa acaba fent cantar la convidada. Aquest tall a mi em semblen 2 minuts de meravella.
5: Estàs més guapa.
7: Sí.
5: Tu.
7: Ah, jo. Ahora.
5: Però sigues con el mismo carácter, con el mismo talante.
7: Te queda modergadita, ¿no?
5: Pero estás muy guapa.
7: Es el punto.
5: Claro. Tanteado en el sitio.
7: Sí. No sé, pero...
5: Te lo dicen además, ¿no?
7: Te lo dicen, pero yo no acabo de... No me lo voy a tomar muy en serio.
5: ¿Pero tienes la misma filosofía de la vida, Rocío, ahora?
7: No, no la misma, no. No, ahora tiene todo mucho más valor.
5: Se ve
7: todo. Todo mucho más valor. Ahora mismo cada día que nace, que amanece, es un regalo. Es que no sabemos lo que tenemos.
5: Se ve todo con otros ojos.
7: Cuando nos levantamos por la mañana y miramos alrededor y vemos el milagro de la vida, es el espectáculo más grande del mundo. La vida es el mayor espectáculo que existe. Ver amanecer y saber que estás dentro de ese espectáculo. Eso es el regalo más maravilloso. No lo sabemos hasta que estamos a punto de no tenerlo, ¿no?
5: Tú acabas de mencionar Si amanece. Si amanece.
7: Ay.
5: ¿Cómo es eso? Que no me acuerdo.
7: Si amanece y ve que estoy dormida.
1: Y la fa canta.
7: Cállate. Cállate, cállate.
1: Això és meravellós, David. Això que acaba de fer aquest home, és que clar, jo em quedo tieso. Vull dir, primer li entra amb una frivolitat, estàs molt guapa, Rocío, i després li diu, i la vida com la ves? Li provoca que digui una frase lapidària d'aquestes que es fa viral, no? que corre per internet, i després li diu, i ara me cantes. Perquè hi ha un altre moment de l'entrevista que li diu, Rafael Alberti dijo de ti, Rocío de la mañana, canta, canta, canta, i ella es queda callada. I diu, que cantes, coño. Em sembla meravellós.
2: Escolta, d'aquests talls que has triat, tant la reflexió vitalista del Quintero com la reflexió vitalista de la Rocío, crec que les hauríem d'escoltar tots els dies.
1: Tots els dies.
2: Tots els dies, i al començar ens l'hauríem de posar perquè diu, ai, quina mandra, que no, posa't una de les dues. Ves intercalant, si vols. Un dia, els dies pareix una, els dies se n'has l'altra. Però posar-nos les dues, perquè dius, escolta, i jo no vaig a menjar-me el món amb el que m'acaben de dir?
1: Ostres. Aquesta dona, en aquesta entrevista, Rocío Jurado estava a punt de morir-se.
2: Sí, sí, es noten tot. Sí, sí, sí.
1: I aquesta frase a mi em sembla meravellosa. Tinc aquest moment de tele gravat d'aquesta frase de la Rocío Jurado quan diu, por la mañana cuando me levanto y miro por la ventana digo, es el espectáculo más grande que existe. Clar que sí,
2: sí,
1: estàs
2: sí.
1: dins d'ell.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo sé que el David, quan vol passar una bona estona, es posa coses com aquesta.
8: Antonio Gala. Buenas noches, señor Gala. Sí. Muy buenas noches, señor Quintero.

0: ¿Cómo ve usted a España en estos momentos?
1: Guapa. Rara, pero guapa.
2: Año 2006.
0: Muy rara.
1: Bastante rara.
0: ¿Pero la ve al borde del desastre?
1: No, eso no. Al borde del desastre ha estado España muchas más veces que ahora y ha estado prácticamente en el desastre. Usted y yo hemos conocido a España en el desastre.
0: Absoluto.
1: Entonces, ahora está, pues, delicada.
0: ¿Aznar cómo la ve tan mal?
1: Pues que mire bien. A lo mejor mirando bien se entera un poco más.
0: Porque usted... ¿A usted el estatuto no le asusta, el estatuto catalán?
1: El catalán. No me asusta. ¿Sabe usted que yo lo he leído a grandes rasgos porque es un poco farragoso y verdaderamente no se puede aceptar tal como está?
2: No es podia fer una conversa, David, amb més altura, d'entrevistat i d'entrevistador. A més m'agrada perquè agafa Antonio Gala, al qual li pots preguntar per tota la seva obra, no? I li pots preguntar per la seva manera de fer poesia i tal, i li obres amb cinc preguntes disparades així sobre política nacional.
3: Sí, sí,
2: l'estatut d'autonomia, els matrimonis homosexuals, Aznar, no sé què... I saps per on entrar-li el convidat. Això és també la saviesa, primer de conèixer el convidat, d'haver-lo estudiat, si no el coneixia, i de...
3: Una complicitat, també, no?
2: Sí, sí, absolutament. Hi ha moments espectaculars. Hi ha moments espectaculars de Jesús Quintero en els seus programes, tant El Loco de la Colina com a El Vagamundo, Ratones Colorados. Ratones Colorados, per mi, em sembla, com tu deies, el moment més, de més eclosió, no?
3: Sí,
2: la televisiva de Jesús,
3: sí,
2: Quintero.
3: Sens dubte.
2: Que va tornar a la tele l'any 2006, en aquest moment que estem escoltant, amb El Loco de la Colina.
3: Sí.
2: Un espai que va tenir una única temporada a Televisió Espanyola, 23 emissions, i aquell mateix estiu es van oferir resums d'aquella temporada sota el títol La Noche del Loco i després La Noche de Quintero.
3: Bueno, recordem que es va acabar precipitadament, sí, per una entrevista a José María García,
2: sí,
3: que la van censurar. No van voler que s'emitís i allà es va acabar el programa.
2: Això encara passa, dia avui. Vull dir, la gent ha de saber que encara hi ha coses censurades. Mira, l'altre dia, i ara parlaré de dos mitjans que no són ni aquest, però em ve gairebé a col·lació i em sembla que aquell dia en Basté tenia raó. Resulta que a TV3 van emetre un fragment, van emetre sencera una obra de teatre que es diu Dones de Ràdio, en la qual Àngels Gunyalons fa,
3: sí,
2: una presentadora de ràdio molt,
3: sí,
2: famosa,
3: sí,
2: no? Diu, jo faig un programa de ràdio, el guió de l'obra de teatre, no? Diu, jo faig un programa de ràdio, una ràdio molt famosa de Catalunya, sóc una persona molt famosa de Catalunya, bé, ho diré, faig un programa de ràdio a RAC1. Aquest moment va ser censurat a TV3.
3: Ostres.
2: I en Basté va fer un davantal dient, home, de TV3, que és una televisió amb solera, que té la batalla guanyada, si és que, vull dir, no sé com ho va fer venir,
3: sí, sí, sí,
2: que,
3: sí,
2: que no ha de fer aquestes petiteses, no es pot ser tan petit com això.
3: Totalment.
2: Que talla aquest moment. Doncs això encara passa.
3: Fixa't,
2: a la televisió. S'ha de censurar una paraula que és el nom d'un altre mitjà, no fos cas que
3: de cop i volta la gent se n'enteri, no?, que existeix.
2: Sí, sí. És que, clar. I que se'n vagin a l'altre mitjà a escoltar-te.
3: Sí, sí, sí.
2: Jesús Quintero era un mestre de l'entrevista.
4: Hasta el último momento en que estemos aquí, tener interés, vivir es tener interés todavía y curiosidad. Cuando ya se pierde la curiosidad, ya es que prácticamente uno está vegetando.
0: Porque un periodista es eso, un curioso.
4: Claro, un periodista es un curioso. Y fíjate que yo no he sido nunca, siempre he dicho, me reconozco como defecto, que no soy una persona curiosa, y eso en mi profesión es muy malo. Y esto lo noto yo, en que cuando yo me relaciono con la gente y me preguntan cosas, y a veces luego yo en mi casa he dicho, habré quedado mal porque yo no me he interesado por saber... Y puedo estar conociendo a personas mucho tiempo y lo que ellos no me han dicho, incluso parejas, lo que ellos no me han dicho a lo mejor, yo no se lo he preguntado. Pero no me lo reconozco como virtud, sino como tú muy bien dices, como periodista, como defecto, ¿no?
2: És una xerrada que tenia María Teresa Campos.
3: Qué interessant.
2: I em sembla interessant posar això perquè crec que un dels adjectius que defineix Quintero és curiós, no? Curiós per la vida de tantes persones tan diferents i sense prejudicis, perquè jo crec que
3: atrevit,
2: avui en,
3: sí,
2: dia hi ha molts entrevistadors que els hi toca per obligació o perquè volen ser-ho, que van primer amb unes ínfules de que l'entrevistador ha de ser la notícia.
3: Sí,
2: no,
3: sí, sí.
2: La notícia és l'entrevistat. I vostè no és ningú, és el que fa preguntes, saps? Mm. I si les fa des de la cap curiositat, home, doncs vostè té un problema. Mm. Perquè, mira, jo dic una cosa, a vegades hi ha persones que em diuen tants anys fa que estàs a la ràdio, no t'agradaria fer una altra cosa, marxar d'allà? I dic no, perquè aprenc cada dia.
3: Totalment.
2: El dia que deixi d'aprendre, ja sí. Em plantejaré.
3: Ja, sí, llavors ja en parlarem, però de moment...
2: Mentrestant, sí. Seguim aquí.
3: I
2: llavors, jo crec que ell tenia la curiositat fins l'últim dels seus dies
3: sí.
2: I les ganes d'aprendre de la vida i dels demés, fins a l'últim dels seus moments. I em sembla un personatge interessantíssim, del qual sí, encara no. Hauríem d'estar prenent a dia d'avui, però sí, sí. Per sort tenim els seus ensenyaments a la tele
3: sí.
2: I a la ràdio, sí. Que ens han deixat lliçons de vida, i els que fem aquest ofici, ens han deixat lliçons de com fer bona comunicació, com escoltar bé i com aprendre dels demés.
3: Absolutament, i com bé dius, jo de tant en tant em fico alguna de les seves entrevistes per recordar-me que sempre podem anar una mica més enllà, que sempre podem connectar una mica més i poder aprendre més, no?, de les persones a les que entrevistem o les que tenim en els nostres programes, pel bé de l'audiència i pel nostre propi, perquè quants més coneixements tinguem, millor podrem fer la següent entrevista, o sigui que és fabulós.
2: Absolutament, David. Aquest home que ens ha ensenyat tantes coses del que hem de seguir aprenent el dia avui, m'agradaria acabar, si em permets, amb una frivolitat. Amb una frivolitat de les que ell també feia en els seus programes i que també vestia en aquestes entrevistes. Una xerrada amb Maria Jiménez, amb un cubat al damunt de la taula, un paquet de... no sé de quina marca de tabac, però d'una marca de tabac, i li porta Maruja Díaz a esbarallar-se allà en directe i a cantar les dues en directe. Meravellós.
5: Joder. ¿Se puede?
6: Jodamos para que si lo vayamos.
5: Buenas. Si no lo que jodemos, sino lo seguidito que lo hacemos.
6: No.
5: Ya, con la cosa, ya
6: buenas
5: te entiendo.
6: Buenas noches, mi amor.
7: Buenas noches, María. ¿Cómo era la...?
6: La de aquella... A quien tú tanto querías, mientras que te convenía esa sigo siendo yo.
5: ¡Asá!
6: Aquella que te levantó del suelo, la que te elevó hasta el cielo, esa sigo siendo yo.
7: Dale, María. Vamos.
6: Aquella que te quiso sin medida y en su amor dejó la vida, esa. Esa sigo siendo yo.
5: ¡Dale!
6: Aquella, la que lanzaste como un perro de tu vida y por tu culpa por el mundo va perdida y por quien todos te respetan todavía. Aquella.
2: ¡Olé! I aquí s'acaba.
3: Quina meravella.
2: I li posa els pits a la cara. Meravellós.
3: Aquest punt de genialitat, però de contingut i de qualitat, que molts cops veig entrevistes ara en televisió que intenten fer veure que el talent de l'entrevistador és no tenir ni idea de qui està entrevistant. I a mi això...
2: I això té milions d'espectadors, eh?
3: Sí, a mi em costa molt d'entendre.
2: Em costa d'entendre.
3: Però després surt la jeta.
2: Sí, surto al carrer a Espanya i dic, jo ho entenc.
3: Bueno, a vegades passa. Sí. Doncs la nostra feina està que sigui el contrari, recuperar el coneixement, el talent, respectar
2: i el nivell. No? I el nivell.
3: Totalment d'acord. Sort que tenim, que ens alegres totes les setmanes, Robert.
2: Aquest claim el podries posar en una promo. Un programa de nivell.
3: Un programa de nivell, m'encanta. Perquè sempre, amb Robert Calvo, en bones mans, un programa de nivell. T'escoltem a les bones mans, a la ciutat. Doncs, Robert Calvo, t'esperem
2: l'alerta que ja marxo.
3: Exactament. Fins la propera setmana.
2: Adéu, adéu.
8: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor.
9: Són les 2, la 1 en Canàries.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. Los partidos políticos han puesto en marcha este fin de semana su maquinaria electoral con diversos actos de pre-campaña de cara a la